0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: pasó.
1: Hora 23.
2: Te lo dije bien clarito.
3: Permanece en la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
1: Hora 23.
4: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
1: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
4: A Ràdio Abrera, Hora 23.
5: Ràdio Reloj.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito. Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: Ràdio Abrera. Són les 3.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Ràdio Abrera, 107.9 FM.
4: Hora 23, 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy
2: clarito. Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana.

0: paso. Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
6: Ràdio Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.

0: dues hores 100% música. 100% energia.
1: 100% energia.
0: 100% tu.
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana. Només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona. La que t'agrada. La que et fa vibrar. Music.
3: Cocodril Club.
4: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Muchísimas gracias, Bilbao.
1: Hora 23.
2: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
3: 12 de la noche en La Habana.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tuset, a Jazz Club de nit.
4: Cerrando.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
5: 11 de la noche en Managua.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la nit.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: 107.9. Els èxits. Els èxits. 107.9. Ràdio Abrera.
1: Hora 23. 60 minuts amb tots els clàssics del rock.

0: your baggage and attend it.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Abrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj. 12 de la noche.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Ràdio Abrera. La música que t'agrada. T'agrada.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. El president de la Generalitat, Salvador Illa, reunirà avui amb la presidenta d'Extremadura, Maria Guardiola, durant la seva visita institucional a la comunitat amb motiu de la Diada. La portavó del govern, Sílvia Paneque, ha situat la trobada en el marc del respecte institucional, tot i remarcar el desacord de l'executiu català amb els discursos d'odi i la confrontació de l'extrema dreta. Paneque també ha avançat que ella també defensarà durant la reunió el finançament singular de Catalunya. I primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. I això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i en contra des del mateix govern central, on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, si com sigui, la tindrà en aquest cas Brussel·les. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, inaugura avui el curs polític europeu amb el discurs sobre l'estat de la Unió davant del Parlament Europeu. La compareixença abordarà qüestions com la defensa europea, la competitivitat, el cost de la vida, l'habitatge i la protecció dels menors a internet. Von der Leyen també anunciarà previsiblement una proposta per establir una edat mínima d'accés a les xarxes socials. La migració també serà un altre dels eixos del discurs en un context marcat per l'arribada de migrants a Ceuta i l'auge de l'extrema dreta a diversos estats membres. I l'Audiència de Barcelona comença a jutjar avui quatre policies nacionals per haver buidat un ull a Roger Espanyol l'1 d'octubre del 2017. Es tracta del primer i únic judici contra agents estatals per les lesions a votants del referèndum d'independència, ja que no han estat amnistiats. El judici està previst avui i demà i els dies 30 de setembre i 1 d'octubre i comptarà amb nombrosos testimonis. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi d'Alfarràs, al Segrià, que ha afectat unes 90 hectàrees, la majoria de matollar. El foc, que va començar a prop del torrent Regueral de la Viuda, va obligar a confinar també el nucli d'Andaní i algunes granges pròximes a la Nacional 230 fins al vespre. Els agents rurals calculen provisionalment que també han cremat 11 hectàrees d'arbrat i 11,5 de pastures. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya amb xàfecs que aniran acompanyats de nou de tempesta i puntualment també de calamarsa i possibilitat de fenòmens de temps violent. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.
3: ¿Qué hora son, mi corazón?
4: Hora 23.
5: Te lo dije muy clarito. Permanece la escucha.
4: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
6: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
7: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
6: 11 de la noche en Managua, Nicaragua.
8: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla, i ens ho passarem força bé.
9: That's right.
10: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí, a Ràdio Abrera.
11: Hasta sin querer hablo de ti. Te fuiste y no he encontrado una mirada igual. Ensayo lo que te voy a decir, por si te encuentro allí donde solías estar. Te callas cuando preguntan por mí. Te Te entiendo porque esa es mi forma de sanar. Hacer como que siempre soy feliz, pero esta vez sin ti me cuesta un poco más. Donde te duele para amarte más ahí. Yo te quise hacer feliz cuando no tenía alegría. Te busco fallos tan solo para ser.

0: I'm sexy and I know it.
1: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
2: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
1: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu. Per tu.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera. Amb tu i per a tu. Ràdio Abrera. Èxits sense pausa.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
2: Escolta'ns al 107.9 de l'FM,
0: a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la B10 a Sant Adrià del Besòs, deixa dos carrers tallats en sentit Nus de Llobregat. També hi ha una avaria a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa en aquest cas un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de la línia R2 Sud de Rodalies funcionen fora de l'horari habitual a causa d'un robatori de cable a l'estació de França. I primer pas cap a l'ampliació de l'aeroport del Prat. El Consell de Ministres ha aprovat un pla d'inversions que preveu destinar 1.765 milions d'euros fins al 2031. Malgrat que en les partides no s'hi inclou l'allargament de la pista, però sí que preveu les compensacions ambientals que se'n derivarien. Això ha tornat a encendre el debat de veus a favor del creixement de la infraestructura i també en contra des del mateix govern central on Sumar ha deixat clar que el pla no compta amb el seu vistiplau. L'última paraula, sigui com sigui, la tindrà en aquest cas Brussel·les. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, inaugurarà avui el curs polític europeu amb el discurs sobre l'estat de la Unió davant del Parlament Europeu. La compareixença abordarà qüestions com la defensa europea, la competitivitat, el cost de la vida, l'habitatge i la protecció dels menors a internet. Von der Leyen també anunciarà, previsiblement, una proposta per establir una edat mínima d'accés a les xarxes socials. La migració també serà un altre dels eixos del discurs en un context marcat per l'arribada de migrants a Ceuta i també l'auge de l'extrema dreta. I aquest matí comença el judici contra quatre agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava en la jornada de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Roger Español va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. I els bombers han donat per estabilitzar l'incendi d'Alfarràs al Segrià, que ha afectat unes 90 hectàrees, la majoria de matollar. El foc que va començar a prop del torrent Regueral de la Viuda va obligar a confinar també el nucli d'Andaní i algunes granges pròximes a la Nacional 230 fins al vespre. Fins a 49 dotacions dels bombers, 10 de les quals aèries, van treballar en aquesta extinció. I un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític mentre feien tasques de manteniment en una arqueta de desguàs del pàrquing soterrani del Mercat Central de Tarragona. Els dos operaris han estat localitzats inconscients a la tercera planta de l'aparcament on s'ha detectat una concentració de monòxid de carboni. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-oest de Catalunya. I això és tot fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a la ciutadania molta precaució i extrema les mesures de protecció davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya de pluges intenses que poden afectar Abrera i tota la comarca del Baix Llobregat aquest dimecres 16 de setembre i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a la tarda i durant la nit i matinada. Abans que comencin les pluges, és recomanable revisar la teulada i mantenir nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment els patis o els terrats dels edificis per evitar inundacions. En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació, cal preveure mesures de protecció i també cal evitar aparcar els vehicles en rieres, especialment a les zones properes a la desembocadura, on més cabal i amb més força es pot acumular. Un cop comencin les pluges, s'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i guals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli importar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades de parell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques i extremeu les precaucions a les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Recordem que per a qualsevol emergència heu de trucar al 112 i també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, amb l'organització de Nox Produccions i la col·laboració del Servei de Cultura, s'organitza el cicle d'humor d'Abrera amb 6 espectacles al llarg de l'any a la Sala Municipal. Més de 1.200 persones ja han assistit a algun dels espectacles programats i aquest divendres 18 de setembre, a partir de les 10 de la nit, tenim una nova oportunitat de seguir gaudint i passar una bona estona amb el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. En declaracions a Ràdio Abrera, el còmic ha explicat de què tracta l'espectacle.
4: Es va fent gran i van sortint una sèrie de maldecaps, per entendre'ns, dolors físics, preocupacions que abans un no tenia, etcètera, etcètera, i això fa que d'alguna manera també vas minvant, no? És un patiment que jo crec que és un mal endèmic, per entendre'ns, i per combatre'l sempre dic que no hi ha millor eina, millor medicina que la comèdia, no? Quan algú et preocupa, quan algú t'està amoïnant, el que has de fer primer de tot és reconèixer-ho i després en fotre-te'n. I quan veus que és algo que és col·lectiu, perquè et veus reconegut amb el que estic explicant a través d'un col·lectiu castellà, el mal és menor. Sempre penso que quan tu tens un mal, si veus que aquest mal és compartit per molta gent i aquesta gent està al teu voltant, tot es relativitza una miqueta més.
3: Franquesa també convida tothom a assistir-hi.
4: Entre tant el públic com l'artista, fem una miqueta una catarsi col·lectiva que crec que és important i hem de fer coses en bloc, i riure en col·lectiu és molt sa, perquè saps què passa? Que riem molt individualment, no? Mirant les xarxes, molt a títol particular, mirant una pantalleta, i fer-ho, això és com un concert. Què prefereixes, veure un trosset d'un concert a través d'una pantalla o anar a un estadi olímpic i viure-ho in situ? Jo crec que anar a l'estadi olímpic i viure-ho in situ, perquè les emocions surten d'una altra manera. Per tant, aquí us convido a viure en directe, en viu, amb un col·lectiu de gent i veient-ho presencialment, un espectacle de comèdia, que jo crec que això és supersaixa. Després, sobretot, si no, després te'n penediràs.
3: Tornem a recordar, Xavi Franquesa actuarà a la Sala Municipal d'Abrera aquest divendres 18 de setembre a les 10 de la nit amb l'espectacle Escocia dins el cicle d'humor d'Abrera 2026. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir anticipadament al web de Nox Produccions Martorell. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matrícula per al curs 2026-2027. Es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per a infants de 3 i 4 i 5. Educació musical per a infants joves, persones adultes i gent gran. Educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabat 1, de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació, podeu contactar-hi trucant al 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Molt bon dia, és dimecres 16 de setembre, ja passen 9 minuts de les 8 del matí. Comencem aquest programa comentant alguna de les notícies més importants de la jornada. Von der Leyen ret comptes avui a l'Eurocambra, menors i xarxes, riscos de la IA i també relacions amb la Xina. Serà a partir de les 9 del matí d'aquest dimecres que prendrà la paraula per anunciar aquestes noves propostes de lleis, desgranar les prioritats polítiques del seu govern i defensar-se de les crítiques dels grups parlamentaris. Ho farem en una Eurocambra que cada cop li és més hostil. Von der Leyen s'ha afrontat a 4 mocions de censura des que va començar l'estiu del 2024, la seva segona legislatura al capdavant de l'executiu comunitari. Per ara han fracassat tots els intents de fer fora la presidenta de la comissió, impulsats per l'extrema dreta i per l'esquerra alternativa. Per això ja és un bon indicador de la creixent divisió que s'ha instal·lat a la política europea. Ara, per aprovar una llei, la Comissió Europea ha de jugar la geometria variable, convenç a verds i liberals alhora perquè hi votin a favor o bé seduir l'extrema dreta. Amb tot aquest panorama, la dirigent alemanya acudeix a l'Eurocambra amb una mesura estrella sota el braç que serà plantejar restringir l'accés dels menors a les xarxes socials a tota la Unió Europea. La proposta anirà en la línia del que va suggerir un informe d'experts encarregat per la Comissió, que instava a fixar un veto a les xarxes per als menors de 13 anys i oferir un accés restringit entre els 13 i els 15 anys. Obrim el capítol de successos. Un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític aquest dimarts al vespre mentre feien tasques de manteniment en una fossa sèptica a la tercera planta de l'aparcament soterrani del Mercat Central de Tarragona. El ferit crític ha estat traslladat a l'Hospital Joan 23. Fons municipals han precisat que treballaven en una fossa sèptica en una de les plantes soterrades de l'aparcament i han indicat que la causa de les morts es podria trobar en la inhalació de gasos tòxics. Un professor d'hípica d'Arenys de Munt, al Maresme, ha acceptat una condemna de gairebé 30 anys de presó per abusar sexualment de 9 menors. També l'han condemnat per haver humiliat i vexat un altre alumne a qui va obligar a posar-se excrements de cavall a la boca. Ho acabem de saber, els Mossos d'Esquadra han detingut un fisioterapeuta lleidatà de 30 anys acusat de fer tocaments a clientes, tal com ha avançat aquest matí el diari Segre. L'han arrestat a Juncosa, a les Garrigues. L'havien denunciat 3 clientes diferents que asseguraven que el jove s'hauria excedit amb els massatges fent tocaments als pits i a les zones genitals. El cas ja s'està investigant i no es descarten més víctimes. Els trens de la R2 Sud de Rodalies funcionen fora de l'horari habitual a causa d'un robatori de cable a l'estació de França. N'han informat fonts de Renfe, que han explicat que circulen 2 trens per hora i sentit entre Sant Vicenç de Calders i l'estació de França, amb aturada en totes les estacions. Ha activat l'alerta de l'Inuncat per pluja intensa a la meitat est del país entre el migdia i la mitjanit. El Meteocat estableix un grau de perill de 4 sobre 6 durant la tarda al Pirineu Oriental i entorns, que es desplaçarà a la conurbació barcelonina durant la nit i matinada. Parlem d'aquí a uns minuts amb aquesta previsió del temps. Ara mateix tenim 19 graus de temperatura.
0: A Ràdio Obrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Del Vini i Patxi García, no te vayas. Emoció directa i ritme per començar el matí amb intensitat. Una cançó de desig, distància i aquella urgència de retenir una història abans que sigui.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: El Duende Callejero i Chucky van directes al gram. Ven i cásate conmigo. Una declaració d'amor sense filtres, amb sentiment. Carrer i ganes de fer el pas definitiu. Una proposta

0: propera. Ràdio Abrera, la teva ràdio.
1: Hi ha persones que arriben i ho canvien tot. De Marco Flamenco ho explica com a nadie. Una declaració d'amor intensa.

Dos quarts de nou. Després d'un inici de setmana marcat per les altes temperatures, a partir d'avui arriba un canvi important de temps que ens farà baixar els termòmetres, ens portarà aiguats i també vent en alguns punts del país. Pluja i menys calor. De moment, hem començat la jornada amb un cel força serè, alguns ruixats només sobre el mar i temperatures semblants a les dels últims dies. A mesura que avanci el matí, per això, s'esperen els primers xàfecs en punts de la costa i del prelitoral de Barcelona i de manera més dispersa al Pirineu. A partir del migdia, aquestes pluges guanyaran protagonisme i afectaran bona part de les comarques de Girona, de Barcelona, de la Catalunya Central, del Pirineu i del Prepirineu. A mitja tarda també afectaran el Camp de Tarragona. Són pluges que localment seran fortes i aniran acompanyades de tempesta, de calamarsa i de fortes ratxes de vent. Les temperatures baixaran amb el pas de les hores i al migdia quedarà entre 3 i 8 graus més baixes que ahir i al vespre refrescarà. Bufarà la tramuntana a l'Empordà i el mestral a l'interior de les Terres de l'Ebre. De matinada encara descarregaran xàfecs a la costa i al prelitoral entre Barcelona i Tarragona. A la resta s'obriran clarianes. Tant dijous com divendres encara es repetiran alguns xàfecs entre Girona i Barcelona. Al cap de setmana farà més sol i diumenge pujaria una mica la temperatura. Termòmetres ara mateix destacarem a Barcelona 23 graus, 20 a Tarragona, 19 a Lleida, 17 a Girona, 13 a Molló, a l'Espluga de Francolí 17, Amposta 20, Vic té 15 graus, Vilafranca del Penedès 18 i a Abrera tenim 20 graus. Ens anem ara a principis dels 2000 per recuperar una cançó que va portar Shakira a mig món. Suerte! Va ser la versió en castellà de Whenever, Wherever i una de les peces que va consolidar definitivament el salt internacional de la colombiana. Ritmes llatins i aquesta energia que, més de 20 anys després, continua funcionant a la primera.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Hi ha persones que marxen, però sembla que mai del tot. El tren de los sueños ho posa en música. Sempre volveràs. Una història de records, distància i aquella esperança de tornar-se a trobar. Sentiment flamenc i emoció, sense donar-hi més voltes.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.

0: empreses a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
0: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
0: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
2: Quan idealitzes massa una història, la realitat pot acabar fent molt de soroll. Fangoria juga amb aquesta idea amb El síndrome de París, una cançó sobre expectatives i aquell moment en què descobreixes que res era tan perfecte com semblava. Electrònica, ironia i una lletra amb molta mala bava.

0: Ràdio Abrera, sempre al teu costat.
1: Quan vas segur, es nota en la manera de caminar. I també en la música. El Polo ho porta amb Caminava con Flow, una proposta amb actitud i aquell punt de confiança que ho canvia tot. Ritme directe i energia per mantenir el matí ben amunt d'aquest 16 de setembre. Temperatura de 20 graus.

0: Uno, dos, tres, cuatro.
1: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Un dels grans himnes de festa dels darrers anys s'ha posat al dia. Henry Méndez, Juan Magán, Chino y Nacho, Luque Rea i José de Rico s'han ajuntat amb Rayos de Sol Remix, una versió renovada, més multitudinària i preparada per tornar a encendre qualsevol pista.

0: La ràdio que t'escolta. Ràdio Abrera.
1: Arribarem a les 9 amb la banda Gorra Neta. Això és Marta, una proposta fresca i sense complicacions.
2: Em desperta una companya perquè han vist una aranya.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Aquest matí comença el judici contra quatre agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava en la jornada de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Roger Español, recordem, va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. I els bombers mantenen una dotzena de dotacions treballant per extingir els punts calents de l'incendi d'Alfarràs al Segrià, que es va donar per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Durant la nit, els efectius han pogut treballar amb normalitat i asseguren que ja no hi ha flama activa al perímetre. El foc, que va començar ahir a la tarda a prop del torrent Regueral de la Viuda, ha cremat unes 90 hectàrees, 48,6 de les quals de matoll. L'incendi també ha afectat zones d'arbrat i pastures, però no cap espai natural protegit. I també un treballador ha mort i un altre ha resultat ferit crític després mentre feien tasques de manteniment en una arqueta de desguàs del pàrquing soterrani del Mercat Central de Tarragona. Els dos operaris han estat localitzats inconscients a la tercera planta de l'aparcament, on s'ha detectat una concentració de monòxid de carboni. Els operaris treballaven per desembussar el sistema de bombeig d'aigües fecals i els bombers apunten que els gasos generats per aquestes aigües podrien haver provocat la intoxicació. I pel que fa a la mobilitat, hi ha una avaria a l'AP7 a Vilafranca del Penedès que deixa un vehicle al voral i provoca retencions en aquest punt. A banda, circulació intensa en els punts habituals, com ara els accessos a Barcelona, la C31 a Badalona, la C32 a Sant Boi i la 2 a Cornellà. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 sud de Rodalies circulen amb 30 minuts de retard a causa d'un robatori de cable a l'estació de França, i a banda també una altra incidència en la infraestructura entre Garraf i Castelldefels afecta en aquest cas a les línies R13, R14, R15, R16 i R17. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, inaugura avui el curs polític europeu amb el discurs sobre l'estat de la Unió davant del Parlament Europeu. La compareixença abordarà qüestions com la defensa europea, la competitivitat, el cost de la vida, l'habitatge i la protecció dels menors a internet. Von der Leyen també anunciarà previsiblement una proposta per establir una edat mínima d'accés a les xarxes socials. A banda, també la immigració serà un altre dels eixos del discurs en un context marcat per l'arribada de migrants a Ceuta i també l'auge de l'extrema dreta. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i puntualment de calamarsa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato a 8:15 del vespre, aquest divendres 18 de setembre i divendres 2 d'octubre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor del Cineclub Maruja Torres d'Abrera és el cinema de baix pressupost de les dècades dels 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors de l'entitat.
5: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
4: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cine Club.
5: Un dels objectius importants del nostre projecte està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele, o llavors veure la peli, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una peli en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
4: Tornem a recordar que aquest divendres 18 de setembre es projectarà The Tour, un film del 1945 considerat un clàssic de culte de cinema negre nord-americà, filmat en temps rècord. I el divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres del 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gràcia, protagonitzat per Fernando Fernán Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 8:15 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato amb entrada lliure.
3: Abrera Informació. Educació.
4: Aquesta setmana es fan les inscripcions per als cursos trimestrals de català de l'Oficina de Català d'Abrera del Consorci per la Normalització Lingüística, que ofereix cursos a nivell bàsic. Concretament, el nou curs 2026-2027 compta amb un curs bàsic 1 presencial que s'impartirà els dimarts i dijous de 9:45 a 11:15, dirigit a persones alfabetitzades en alfabet llatí, no catalanoparlants, el qual l'alumnat tindrà un primer contacte amb el català i assolirà un vocabulari bàsic per al seu dia a dia, i un curs bàsic 3, semivirtual, que s'impartirà els dilluns de 10 a 12 amb classe virtual, dirigit a persones que ja han completat el nivell bàsic 2 de català o bé han fet una prova de col·locació, i els ha indicat que aquest és el seu nivell. Aquest curs es fan, el 50% de les classes en directe de manera virtual i el 50% de treball autònom. Els cursos són trimestrals, començaran el dilluns 28 o dimarts 29 de setembre i acabaran el desembre. Les dates per inscriure's a aquests cursos són les següents: dilluns 14 i dimarts 15 de setembre, matrícula preferent per a alumnat que ha fet un curs els últims 12 mesos. Dimecres 16 de setembre, matrícula general dels cursos inicial i bàsic. Dijous 17 i divendres 18 de setembre, matrícula general de tots els cursos, excepte el C2. I dilluns 21 de setembre, matrícula general de tots els cursos, des de l'A1 fins al C2. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment a l'Oficina de Català d'Abrera, on també podeu sol·licitar cita i informació si necessiteu fer una prova de nivell. Podeu contactar-hi presencialment al carrer del Rosers, número 1, trucant al 634-757-200 o enviant un correu electrònic a abrera@cpnl.cat. També podeu consultar a les xarxes socials a Facebook i Instagram al perfil @ocdabrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
0: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
3: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
6: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
7: Vinga, va, els informatius s'allarguen. Passats les notícies, de les 9, Fórmula Matí torna a la música i ho fa primer a Barcelona com a protagonista. Doctor Flamingo posa ritme a la ciutat en Barcelona. I després canvien completament de pell amb Gonzalo Hermida i No le tengo miedo, en una versió en directe, gravada en un escenari tan especial com el Gran Teatro Falla de Cádiz. Veu, emoció i directe dels que es fan sentir i molt. Continuem amb

0: pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera, ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.
3: Ràdio Abrera, digui.
4: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
3: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
4: I us encarregueu de tot?
3: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
4: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
5: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
7: Quan una persona et ronda el pal cap tota la setmana, alguna cosa està passant. Elena Rose i Manuel Turizo ho converteixen en La Setmana. Una cançó de desig, connexió i aquella impaciència per tornar-se a veure. Dues veus molt reconeixibles i molta química.

Són les 9 i 30 minuts, temperatura de 21 graus. Tirem enrere fins a una de les etapes més recordades de l'Oreja de Van Gogh. Soledad parlava d'absència, records i aquell buit que deixa una història quan s'acaba, però encara continua molt present. És una d'aquelles cançons que van marcar els primers anys del grup de Donostia i que avui recuperem amb tota la seva càrrega emocional.

0: Fantomel, Willy William, entre altres artistes, sumen forces a Elástico. És una versió remix més potent, més internacional. Electrònica, pulsació de club i energia a dosu.
1: Mami.
2: Tú y yo tan elástico, nos conectamos fantástico.
3: Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha paz.

0: FM, web i app. I escolta'ns a través del teu altaveu intel·ligent. Digue-li que et posi Ràdio Obrera.
1: Que et posi Ràdio Obrera. Que et posi Ràdio Obrera.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Els Mossos d'Esquadra han pogut demostrar que Jonathan Andic va anar a l'Equador amb el seu telèfon mòbil. És l'última hora, nous detalls del cas Andic, aquesta escapada sospitosa de la policia que ja dubtava del fill del fundador de Mango. És un dels dubtes que té la policia amb la mosca darrere de l'orella, és que va fer el fill del fundador de Mango amb el seu mòbil quan va anar a Quito en un viatge a Llampec de només 48 hores, 4 mesos després de la mort del seu pare. Els neguiteja perquè en aquella escapada l'investigat assegura que li van robar el telèfon mòbil. La jutgessa ha posat sempre en dubte la versió del fill d'Andic i sospita que en realitat el mòbil mai no havia viatjat fins a Quito. Doncs bé, tal com apunta aquest dimecres La Vanguardia, els Mossos s'han posat en contacte amb pràcticament totes les companyies telefòniques equatorianes i han pogut comprovar que es va connectar en algun moment a la xarxa del país. Per tant, el mòbil va viatjar a l'Equador. Ara bé, com va perdre aquest mòbil? Això encara és un tema que només sap el mateix Jonathan Andic. Aquesta és l'última hora. I Rosalía, la cantant de Sant Esteve Sesrovira, es posa aquest dimecres al punt i final al Lux Tour amb un últim concert al Casella Center de Miami. La gira, iniciada el 16 de març a Lió, ha portat la catalana de Sant Esteve Sesrovira per 17 països d'Europa i Amèrica i ha sumat 58 actuacions després de les ampliacions del calendari inicial.
0: La informació al moment, sense esperes. Fórmula Matí.
2: Fórmula Matí. Fórmula Matí. Fórmula Matí.
3: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
4: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
3: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
5: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al

0: Més. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i canvia. De Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé. Ara és més fàcil que mai.
1: Vols més clients? Vols més visibilitat?
2: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
1: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
2: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
1: Si tens un negoci a la comarca,
2: aquest és el teu moment.
1: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
2: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
3: Si el que toca és animar el matí, la dècada prodigiosa sap perfectament com fer-ho. Salta bailando, arriba amb esperit festiu, ganes de moure's i aquell punt desenfadat que convida a pujar el volum. Una dosi d'energia per continuar el programa amb bon ritme d'aquest 16 de setembre.

0: Una ràdio única, una ràdio diferent, la teva ràdio, Ràdio Obrera.
1: Doncs sí, i ara arriba Ignacio amb la seva nova cançó, Todo lo que he sido. Com estàs? Com va aquest dimecres? Això és Fórmula Matí, això és Ràdio Obrera, siguis on siguis. Estem amb tu 24 hores.

Quan una persona entra a l'habitació i totes les mirades van cap a ella, ja està tot dit. Capo ho porta a Reina Criminal. Una cançó de desig, atracció i confiança. Amb aquell estiu suau i seductor que domina també aquest artista colombià. Ritme relaxat i química. Amb aquesta proposta que entra sense forçar res cap a les 10 del matí.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Un treballador mort i un altre ferit crític mentre intentaven reparar aquest dimarts el sistema de desguàs del Mercat Central de Tarragona. Per saber la darrera hora de tot plegat, connectem ara amb la nostra companya, la Teresa Ortega. Teresa, quina és la darrera hora? Bon dia.
3: Bon dia des de les portes del Mercat Central. Fa més d'una hora, a les 8:30, puntual el mercat obert al públic, amb relativa normalitat, tot i que des de les 6 del matí treballadors i també distribuïdors han accedit a les instal·lacions de la plaça Corsini per preparar la jornada. Els paradistes que hi ha a les 8 del vespre treballaven, expliquen que van ser evacuats amb urgència i que fins a la mitjanit no van poder entrar de nou a l'edifici per recollir les seves pertinences i fins i tot per abaixar les parcials de les paradetes. De fet, fins a la mitjanit no es va reobrir el precinte de seguretat a tot el perímetre del mercat, fins que els bombers no van descartar cap resta dels gasos tòxics inhalats pels dos operaris que van caure a la fossa sèptica. Un va morir, com dèieu, després d'inhalar monòxid de carboni, l'altre va quedar en estat crític. La investigació dels Mossos fa que s'hagi tancat l'accés al pàrquing, va ser a la planta menys 3, on va succeir la tragèdia. L'Ajuntament de Tarragona, d'altra banda, ha suspès el repartiment del pastís del braç de Santa Tecla, que s'havia de fer aquesta tarda, precisament a la plaça Corsini, davant del Mercat Central i precisament organitzat per Mercats de Tarragona. La consternació a les instal·lacions al mercat és palpable aquest dimecres, segon dia de la festa major a la ciutat de Tarragona.
2: Gràcies, Teresa. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I els bombers mantenen una dotzena de dotacions treballant per extingir els punts calents de l'incendi d'Alfarràs al Segrià, que es va donar per estabilitzat poc després de les 11 de la nit. Durant aquesta nit els efectius han pogut treballar amb normalitat i asseguren que ja no hi ha flama activa al perímetre. El foc, que va començar ahir a la tarda a prop del torrent Regueral de la Viuda, ha cremat un total de 90 hectàrees. I a aquesta hora comença el judici contra quatre agents de la Policia Nacional acusats de causar lesions a l'activista Roger Español quan es manifestava en la jornada de l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Roger Español, recordem, va perdre la visió d'un ull després de rebre l'impacte d'una pilota de goma. Els policies s'enfronten ara a peticions de fins a 13 anys de presó i inhabilitació. I Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses des d'aquest migdia i fins la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i calamarsa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. L'Ajuntament d'Abrera ha donat la benvinguda al nou curs acadèmic 2026-2027 als centres educatius que enguany compten amb 2.000 alumnes matriculats. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, han visitat els centres educatius abrerencs aquest dilluns 14 de setembre al matí per desitjar a la comunitat educativa un bon inici de curs. A l'educació infantil i primària, a Abrera han començat el curs 788 nens i nenes que per centres es reparteixen 307 a l'escola Francesc Platón i Sertí, 318 a l'escola Ernest Lluc i 163 a l'escola Josefina Ibáñez, mentre que l'Institut Voltrera d'Abrera han iniciat les classes 661 alumnes d'ESO i batxillerat. D'altra banda, han començat el nou curs un total de 133 alumnes a l'escola Bressol Municipal Montpetit i 48 infants a la llar d'infants privada Piu Piu del Centre Logístic de Mercadona. També han d'arrencar el curs a l'aula d'adult municipal d'Abrera, l'escola municipal de música d'Abrera, que té oberta la matrícula, els serveis socioeducatius de l'Ajuntament d'Abrera, l'Espai Galàxia i l'Espai Calima, el Centre d'Educació Especial al Punt Terró, que aquest curs compta amb 11 escolars matriculats al municipi, i l'Oficina de Català d'Abrera, que té obert el termini d'inscripció per als nous cursos que començaran a l'octubre. Recordem que un any més des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platón i Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera, des d'I3 fins a quart d'ESO, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Canamat. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. Aquest dimecres, 16 de setembre a la tarda, signa el conveni amb els centres educatius d'Abrera, aprofitant l'aturada de l'activitat habitual als centres educatius. Durant els mesos d'estiu, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han executat diferents treballs per adequar i millorar els centres de cara al nou curs escolar. I també des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha presentat el catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora, una nova eina adreçada als centres educatius del municipi que recull i posa a l'abast de la comunitat educativa la gran oferta d'activitats, tallers i recursos educatius que s'ofereixen des de les diferents àrees i serveis municipals. Podeu consultar tota la informació referent a l'inici del curs escolar 2026-2027 a Abrera al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Mobilitat i transport.
4: Un any més, Abrera es suma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que enguany se celebra del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre. I des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitzen diferents activitats, com una bicicletada popular amb botifarrada, un taller de cistelles de bici i servei de bus urbà gratuït. Del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són el desplaçament a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El tema escollit per la Setmana Europea de la Mobilitat de 2026 és la mobilitat per a tothom, que consisteix a garantir que totes les persones puguin accedir a un transport sostenible independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'han organitzat diferents activitats que repassem a continuació. Diumenge 20 de setembre es farà una bicicletada popular per descobrir Abrera, amb botifarrada i un taller de cistelles per a la bici. La sortida de la bicicletada està prevista a les 10 des del parc de Can Morral, on es farà la benvinguda als i les participants. El recorregut passarà per diferents punts d'interès del municipi, com la Font dels Peixos, l'església de Sant Pere, l'ermita de Sant Hilari i els horts de Can Morral, on hi haurà uns cartells informatius amb codis QR, a través dels quals els explicarà la història de diferents indrets emblemàtics d'Abrera, punts històrics i d'interès local en format escrit i d'àudio. A l'arribada hi haurà botifarrada i aigua per a tothom. La previsió és que l'activitat finalitzi al parc de Can Morral cap a les 11 i d'11 a 12 es podrà realitzar el taller Fes la teva cistella per la bici a càrrec d'Acció Climadiva. Els i les participants podran construir cistelles o alforges senzilles i pràctiques per guarnir la seva bicicleta i fer-la més funcional. Mentre que el dimarts 22 de setembre, durant tot el dia, s'oferirà de forma gratuïta el servei de bus urbà d'Abrera. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Entitats. Esports.
4: El Club Esportiu de Darts i Social Abrera i Barris va celebrar aquest dissabte 12 de setembre el tercer Open de Darts d'Abrera, que va tenir lloc al Casal Social de les Carpes. L'alcalde Jesús Narro i el regidor José Antonio Zafra van assistir a l'esdeveniment. La competició es va disputar en modalitat masculina i femenina, amb una participació total de 60 jugadors i jugadores, 48 en categoria masculina i 12 en femenina, provinents de diversos municipis i amb la presència de destacades figures del panorama català dels darts, com Martín Martín, subcampió de l'Open Internacional de Calella el 2026, Loli Cascales, actual campiona de Catalunya, i Vanessa Sola, membre de la selecció catalana. En categoria masculina, el guanyador va ser Martín Martín i el segon classificat, Pau Bota, mentre que en categoria femenina va guanyar Vanessa Sola i Maria Zuaga va ser la segona classificada.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
5: Entrem a la tercera hora de Fórmula Matí i ho fem primer amb Irene i Quan miri al cel, una cançó cargadeta d'emoció, records i d'aquelles coses que continuem amb nosaltres encara que el temps passi. I després canviem completament de registre amb Joan i Como Fiebre. Ens portarà més ritme, més intensitat i aquella sensació d'atracció que puja la temperatura gairebé sense avisar. Dues maneres ben diferents d'arrencar aquesta obra, però totes dues amb emoció al centre, eh?

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Hi ha cançons que tornen amb una nova vida. Hugo Salazar i Andy recuperen D'onde estaré, una versió renovada, més actual, records, absència i aquella pregunta que queda flotant quan una història encara no està del tot tancada.

0: labios no sé.
1: Ràdio Obrera arriba a tot arreu. Escolta'ns a radioobrera.cat i la nostra aplicació gratuïta. Descarrega-te-la.
2: Dues artistes, molta actitud i una història en què ningú vol donar més al del compte. És que ni a Os, Lola Índigo ens troben amb aquest 50-50, una cançó que juga amb l'equilibri en una relació. Ritme, química i missatge ben clar. Si tu dones, jo també. Si tu t'anyunyes, jo no penso córrer darrere teu.

Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.

2:15 del matí, 23 graus. És el moment de fer memòria amb Jarabe de Palo i una cançó que posava les coses en perspectiva. Dos dies en la vida. Parla d'aquells moments que preferiríem saltar-nos, però també de continuar endavant i no deixar que un mal dia ens marqui la resta del camí. Pau Donés, optimisme, sense ingenuïtat i una d'aquelles lletres que encara avui tenen molt a dir.

0: Ràdio Obrera, la ràdio de referència, gràcies a tu. Gràcies a tu.
1: Quan una cançó ja funciona, el remix li pot donar una empenta nova. Island Ocean, Amo de la Beach, Slim Samurai, entre d'altres, amb Jo No Sé Remix. Amb més ritme, més capaç i una energia pensada per fer créixer aquest tema. És una versió renovada, més intensa i amb ganes de sonar fort. Canvi bé les 11 del matí. Bon dia.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: Una baralla multitudinària aquest dimecres al matí a Lleida ha deixat 5 ferits, alguns per arma blanca, segons acaben d'informar els Mossos d'Esquadra. Dos dels afectats han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on se'ls ha hagut d'intervenir quirúrgicament. Segons la policia, els participants de l'incident al voltant de les 6 del matí duien armes blanques, matxets, katanes i pals. Els Mossos han rebut un avís per un enfrontament entre un grup de persones en aquesta zona de la ciutat. La tinenta d'alcaldia de Lleida, Cristina Morón, ha explicat a la emissora local UAU que una quinzena de persones ha participat en aquest enfrontament, que podria estar relacionat amb desavinences per motius laborals o d'habitatge. També ha indicat que els Mossos d'Esquadra han fet recerca dels agressors que han fugit. Alhora ha desvinculat aquests fets de la baralla que va tenir lloc fa poques setmanes a la zona del parc sobre les vies de la ciutat, entre grups de diferents orígens. I un apunt internacional que acabem de saber, un helicòpter de la cadena de televisió NBC s'ha estavellat fa una estona quan sobrevolava un barri de Los Angeles, segons una última hora. L'accident ha causat la mort de 3 persones, n'hi hauria una quarta de ferida. És una informació d'última hora, un helicòpter de la cadena de televisió NBC s'ha estavellat fa una estona mentre sobrevolava la zona de Chatsburg, a Los Angeles.
0: Fórmula Matí. Música i informació. Marquem la diferència. Ràdio Abrera.

0: a Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: Què escoltes al mòbil?
3: Ràdio Abrera.
2: Ràdio Abrera?
3: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
2: En directe?
3: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
2: No.
3: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
2: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
4: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Aprofitem aquests últims dies d'estiu amb Joaquina i Verano en la ciutat, una cançó que posa música a la calor, als plans improvisats i aquells dies que semblen allargar-se una mica més. Fresca i perfecta per mantenir encara una mica l'esperit d'estiu. Encara no s'ha acabat l'estiu.
8: Julio está en la esquina.

0: que vaig al cotxe. Ràdio Obrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Obrera. Que practico esport? Ràdio Obrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Obrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Obrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioobrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Obrera.
1: D'una improvisació entre bambolines a convertir-se en cançó, Kigo Veneno i Estopa recuperen aquella idea que va néixer gairebé d'una broma. Jo i mi mànager, humor, complicitat i molta ironia.

0: Ràdio Abrera, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
1: Laura West i Kaidan porten Menxules, una cançó de química i flirteix. Ritme, complicitat i una proposta ben fresca en català.

0: la millor música i tota la informació a Ràdio Abrera.
1: Hi ha històries que voldries que no s'acabessin mai. La llave ho posa en música a infinito.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, el Baix Penedès, al Garraf i al Tarragonès. I en clau política, el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, ha assegurat que la planta de Seat a Martorell té el futur assegurat i no s'acomiadarà ningú.
3: Que les ventes de cotxes a Espanya ha crescut un 12,8 en una Europa que creix un 1%, Espanya creix més. I Martorell té molt de futur, perquè primer s'hi ha invertit 3.300 milions amb quasi 200 milions del PERTE del vehicle elèctric. Per tant, surten nous models elèctrics, electrificats, i això garanteix que les marques Cupra i Seat tenen futur garantit.
2: Ho ha dit a la sessió de control al govern espanyol que té lloc al Congrés de Diputats, i on amb el president Pedro Sánchez s'han acusat mútuament de cronificar la crisi de Ceuta. I també en política, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental, i també atenció precoç. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir-ne l'ús fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu, on ha avançat que la Comissió presentarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, l'EUKIDS Act. I l'activista Roger Espanyol ha reclamat una resolució de culpabilitat en el judici contra 4 policies nacionals acusats per la pèrdua d'un ull durant l'1 d'octubre del 2017 a Barcelona. Abans d'entrar a l'audiència, l'Espanyol ha dit que espera que el cas serveixi també per a totes les persones que, segons ell, no van tenir reconeixement, justícia ni reparació pels fets de l'1 d'octubre. Les acusacions demanen 13 anys de presó per als 4 agents, mentre que la Fiscalia en demana l'absolució. I 5 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí. L'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen encara per localitzar els agressors.
1: Notícies en xarxa.
4: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bon dia. Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, de l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es podran presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Es poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals se podeu consultar al web municipal també. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, com ara el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents actors de la població, participació, el foment dels valors implícits a la pràctica esportiva, en casos especials d'interès, rellevància o repercussió dins la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació us detallem les categories d'aquests premis. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al centre educatiu o associació de famílies d'alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu i millor esportista individual, masculí i femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 en l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
4: Abrera Informació, Cultura, Entitats.
5: Aquest mes de setembre es posa punt i final a les festes dels barris d'Abrera amb la Festa Major de la Florida, que tindrà lloc del dijous 17 al diumenge 20 de setembre, amb una programació plena d'activitats per a totes les edats que arrenquen aquest dijous dia 17 amb una sessió de zumba a càrrec de Vive i Baila a 6:15 de la tarda a la plaça de les Escoles Velles. Tot seguit, a 6:15 hi haurà una festa de disco music amb bany d'escuma acompanyada de croissants i suc gratuïts pels infants. Alfonso Cabido és el president de l'Associació Veïnal de la Florida.
0: És important perquè se genera convivència en el barrio. Nosotros tenemos nuestro chat informativo donde solo escribimos nosotros y damos las noticias que salen en la web del ayuntamiento, la bustia, tal, todo lo relacionado con Abrera, con el municipio de Abrera, o si son municipios colindantes y hay noticias que también interesan, también las ponemos y las tienen directamente en el móvil. Todo esto genera convivencia y lo que queremos es un barrio que esté vivo, que asista a los eventos y que pongan propuestas para mejorar entre todos. Todo está abierto al municipio, ¿no? Sobre todo vecinos del barrio, pero también vecinos de Abrera.
5: Divendres 18 de setembre, la música serà la protagonista amb el concert de la Rock and Roll Brothers de 7 a 8 i l'actuació de Gelaban de 8 a 9:15, amb dues a la plaça de les Escoles Velles i servei de bar. Dissabte 19 de setembre s'iniciarà amb una caminada al pont dels francesos amb esmorzar i debat veïnal, i a la nit, a partir de les 9, hi haurà el tradicional sopar amb fideuà i ball amb música a càrrec de DJ Néstor. La festa finalitzarà el diumenge 20 de setembre amb un concert a la sala municipal d'Abrera a partir de les 6, amb la coral Contrapunt, el cor de gospel i el combo de l'Escola Municipal de Música d'Abrera. La Festa Major de la Florida està organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri amb la col·laboració de l'Ajuntament i tindrà lloc a la plaça de les Escoles Velles, al carrer de la Florida i a la sala municipal. Per a més informació o reserves podeu contactar al telèfon 639-400-833 i trobareu tot el detall de les activitats als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
4: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
7: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
6: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
7: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
6: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
10: Entrem a la quarta hora de Fórmula Matí amb dues cançons que van molt de sensacions. Primer, Jordi Ninus, que ens porta Sota la meva pell, una peça íntima sobre tot allò que se'ns queda a dins i costa deixar enrere. I després, Jorge Drexler canvia el color amb Toco Madera, jugant amb la superstició, el desig i aquelles coses que preferim no donar per segures. Una hora que arrenca entre emoció i complicitat.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Brera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Renova la teva llar amb nosaltres. A Brera gaudim dels patis oberts, un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
2: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
1: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
2: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
1: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
3: T'hi esperem.
4: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Nit, foc i una connexió que puja la temperatura. King Magneto i Lenny Face es troben a Monfire, una proposta intensa, magnètica i amb aquell punt nocturn que enganxa sense necessitat de córrer. Una cançó per deixar-se portar i mantenir el pols ben amb

0: Fórmula Matí, la fórmula perfecta per començar el dia.
1: 11:45, 25 graus, ens anem al 2022 per recuperar una col·laboració que va unir dues veus molt potents. Cristina Aguilera i Ozuna compartien Santo, una història d'atracció, desig i aquella temptació que costa molt deixar passar. És una barreja intensa, sensual i amb prou ritme per continuar aquesta hora, doncs, ben amunt.

0: Ràdio Brera.
1: Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites.
0: Escolta'ns al 107.9 de l'FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.
2: Hi ha persones que tenen alguna cosa difícil d'explicar, però que et canvia l'energia només tenir-les a prop. Laura Gibert ho converteix en Amulet, una cançó sobre aquella connexió que et protegeix, t'atrau i sembla portar-te bona sort. És una proposta delicada, però propera.

Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 770 49 30.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
5: Que et diguin boig no sempre és dolent, sobretot quan tens clar el que sents. Junior Míguez i Juan Cid ho porten a Me llaman loco, una cançó amb actitud, desig. I aquell punt d'arrel del dia, una proposta directa, amb ritme, caràcter.
6: Hey, lady, lady. Y un Míguez que no hace que toma.

0: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
1: Un petó, una mirada i ja tens mitja història en marxa. J. Martín i Milo juguen amb aquesta química Besito, una cançó de flirteig, acció i ganes d'acostar-se una miqueta més. Fresca i directa amb aquell

Love for Lesbian recupera la hermandat en la versió La Coral Caníbal i ho fa envoltant-se d'un munt d'amics: Dani Martín, Ivan Ferreiro, Sidonie, Ginebras, 21, Travis Beers i molts més. Una peça coral i emotiva i amb esperit de celebració, dedicada a l'amistat, la lleialtat i aquella gent que continua allà quan passa de tot.

0: De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
1: Amb Marvan, mis ojos, arribarem al migdia, moment de la informació. És 16 de setembre, què estàs fent? A la feina, fent esport, conduint, a casa teva. Gràcies per connectar amb Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el pla inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'ara al migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Baix Penedès, al Garraf i al Tarragonès. I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el futur de SEAT està garantit i que no es perdran llocs de treball. En resposta a Esquerra al Congrés, Hereu ha destacat que a Martorell s'hi han invertit 3.300 milions d'euros i ha defensat que la planta té molt de futur. El ministre també ha recollit les declaracions del conseller delegat de SEAT i Cupra Espanya, que ha afirmat que no hi haurà pèrdues de feina a la companyia. I també el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha anunciat que en les pròximes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i també atenció precoç. I la Fiscalia Superior de Catalunya demana desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per la presumpta assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà a una assemblea educativa a l'Institut Pau Claris de Barcelona el 6 de maig, identificant-se com a docents. La Fiscalia sosté que no hi ha constància dels fets relatats ni de cap suposada infiltració encoberta amb l'objectiu d'identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions. Per això conclou que si no queda acreditada la realitat dels fets denunciats, tampoc es pot parlar de vulneració de drets fonamentals com la llibertat sindical, el dret de vaga o el dret de reunió i protesta. I Roger Espanyol ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar la bola de goma que li va rebentar un ull l'1 d'octubre al centre de Barcelona el 2017. Ho ha dit en la seva declaració a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra els 4 policies nacionals jutjats per ordenar i disparar la bola de goma. I 6 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí i l'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Els participants duien armes blanques, matxets, catanes i pals. 2 dels ferits han estat traslladats a l'Hospital Arnau de Vilanova, on han hagut de ser intervinguts quirúrgicament. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen per localitzar els agressors que haurien fugit després dels fets. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a la ciutadania molta precaució i extrema les mesures de protecció davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya de pluges intenses que poden afectar Abrera i tota la comarca del Baix Llobregat aquest dimecres 16 de setembre i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a la tarda i durant la nit i matinada. Abans que comencin les pluges, és recomanable revisar la teulada i mantenir nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment els patis o els terrats dels edificis per evitar inundacions. En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació, cal preveure mesures de protecció i també cal evitar aparcar els vehicles en rieres, especialment a les zones properes a la desembocadura, on més cabal i amb més força es pot acumular. Un cop comencin les pluges, s'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i guals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades de parell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques i extremeu les precaucions a les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Recordem que per a qualsevol emergència heu de trucar al 112 i també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, amb l'organització de Nox Produccions i la col·laboració del Servei de Cultura, s'organitza el cicle d'humor d'Abrera amb 6 espectacles al llarg de l'any a la Sala Municipal. Més de 1.200 persones ja han assistit a algun dels espectacles programats i aquest divendres 18 de setembre, a partir de les 10 de la nit, tenim una nova oportunitat de seguir gaudint i passar una bona estona amb el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. En declaracions a Ràdio Abrera, el còmic ha explicat de què tracta l'espectacle.
1: Es va fent gran i van sortint una sèrie de mal de caps, per entendre'ns, dolors físics, preocupacions que abans un no tenia, etcètera, etcètera, i això fa que d'alguna manera també vas minvant, no? És un patiment que jo crec que és un mal endèmic, per entendre'ns, i per combatre'l sempre dic que no hi ha millor eina, millor medicina que la comèdia, no? Quan algú et preocupa, quan algú t'està amoïnant, el que has de fer primer de tot és reconèixer-ho i després enfotre-te'n. I quan veus que és algo que és col·lectiu, perquè et veus reconegut amb el que estic explicant a través d'un col·lectiu castellà, el mal és menor. Sempre penso que quan tu tens un mal, si veus que aquest mal és compartit per molta gent i aquesta gent està al teu voltant, tot es relativitza una miqueta més.
3: Franquesa també convida tothom a assistir-hi.
1: Entre tant el públic com l'artista, fem una miqueta una catarsi col·lectiva que crec que és important i hem de fer coses en bloc, i riure en col·lectiu és molt sa, perquè saps què passa? Que riem molt individualment, no? Mirant les xarxes, molt a títol particular, mirant una pantalleta, i fer-ho, això és com un concert. Què prefereixes, veure un trosset d'un concert a través d'una pantalla o anar a un estadi olímpic i viure-ho in situ? Jo crec que anar a l'estadi olímpic i viure-ho in situ, perquè les emocions surten d'una altra manera. Per tant, aquí us convido a viure en directe, en viu, amb un col·lectiu de gent i veient-ho presencialment, un espectacle de comèdia, que jo crec que això és supersaixa. Després, sobretot, si no, després te'n penediràs.
3: Tornem a recordar, Xavi Franquesa actuarà a la Sala Municipal d'Abrera aquest divendres 18 de setembre a les 10 de la nit amb l'espectacle Escocia dins el cicle d'humor d'Abrera 2026. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir anticipadament al web de Nox Produccions Martorell. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Educació.
3: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matrícula per al curs 2026-2027. Es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per a infants de 3 i 4 i 5. Educació musical per a infants joves, persones adultes i gent gran. Educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabat OU, de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació, podeu contactar-hi trucant al 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. De dilluns a divendres, de 8 a 1, Fórmula Matí amb Jordi Quintana.
4: Entrem ja a la cinquena i última hora de Fórmula Matí i encara tenim molta música per endavant. L'obrim amb Julia Blum, Somiar l'Esfer, una cançó que juga amb aquella sensació de viure alguna cosa tan especial que gairebé sembla irreal. I després canviem el pols amb Lonzac i Delvis Ramos, tranqui, amb més ritme i una invitació clara, a prendre-s'ho tot amb una mica més de calma. De la sensibilitat al moviment, per encara l'últim tram del programa.

0: toquetea.
1: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
2: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609 52 23 24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 23 34.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Guitarras al davant i una història que no necessita gaire maquillatge. Los Enemigos tornen a deixar empremta amb Miss Dinamarca, una cançó amb ironia, desengany i aquell punt de rock cru que sempre els ha definit.

0: Ràdio Abrera, 107.9, els èxits.
1: Arriba ella amb la nova cançó que ens presenta Maria Artés. És aquest ¿Cómo le explico? Són les 12:20. És una cançó de sentiments, dubtes i d'aquells moments en què el cor va molt més ràpid que les paraules.

0: Abrera.
1: Ràdio Abrera.
0: Amb tu
1: i per a tu.
0: Ràdio Abrera. Èxit sense pausa.

dos quarts d'una. Avui ens va de gust recuperar una d'aquelles col·laboracions coneixent dues veus molt reconeixibles. Parlem de Miguel Bosé i Julieta Venegas, que compartien una cançó, un clàssic de Miguel Bosé, Morena Mía, i que volem recuperar per tu en els propers minuts. Yeah.

0: Fórmula Matí, última hora.
1: La Unió Europea prohibirà que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes socials. És l'anunci estrella que Ursula von der Leyen ha llançat durant el discurs de l'Estat de la Unió aquest matí al Parlament Europeu. La presidenta de la Comissió Europea també ha detallat que dels 13 als 15 anys els adolescents només podran tenir comptes creats i supervisats pels pares. Són les línies mestres del projecte de llei europeu que presentaran aquest dijous. Per tant, encara haurem d'esperar 24 hores per saber-ne la lletra petita. Aquesta és la informació que els podem facilitar. La Unió Europea prohibirà que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes socials. La mesura que ha anunciat Ursula von der Leyen contempla que dels 13 als 15 anys els menors només puguin tenir comptes amb control parental.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.
1: I hi ha records que només necessiten una cançó per tornar de cop. Lucía mira cap enrere amb el tema Cuando éramos niñas, que és una peça que parla de la infància, de tot allò que compartim quan creixem i de com el temps transforma aquells moments que semblaven eterns. Nostàlgia, tendresa i una mirada al passat que toca de prop, eh?

0: Fórmula Matí. Connexió en directe.
1: Hi ha una connexió en directe ara mateix d'urgència des del Centre de Comunicació d'Emergències per la previsió de pluges intenses aquesta tarda. I connectem en directe.
2: I també el de més de 90 mil·límetres en 3 hores. Volem posar l'especial focus, sobretot en la segona meitat de la tarda, durant el vespre i durant les primeres hores de la nit, que és quan esperem que aquests fenòmens tempestuosos puguin afectar més sectors de Catalunya, però sobretot la zona del litoral i del prelitoral situada entre el Camp de Tarragona i Barcelonès, més o menys la zona del Penedès, comarques com el Alt i Baix Penedès, Garraf, Baix Llobregat, algunes zones del Tarragonès o fins i tot arribant al Vallès o al Barcelonès serien una de les zones on esperem que aquests xàfecs, insistim, locals, puguin donar llocs a aiguats forts o torrencials. Hi ha una altra zona que els models meteorològics destaquen també durant la tarda, vespre i nit, que seria la zona interior de les comarques de Girona, especialment als voltants del Pirineu i del Prepirineu Oriental, i també la zona interior de les comarques del nord-est, Osona, interior de la Selva, Moianès, Bages, totes aquestes zones de la Catalunya central i interior de les comarques de Girona també rebran aquests xàfecs i tempestes. Insistim, de nou, doncs, que estem davant d'una situació que està acotada en el temps, que començarà doncs, a partir d'ara al migdia i durarà fins les primeres hores de la següent matinada, i esperem doncs, que aquests xàfecs locals de distribució bastant irregular puguin donar lloc doncs, a aquests aiguats que puguin superar tant el llindar de 40 mil·límetres en 30 minuts com el de 90 mil·límetres en 3 hores.
1: Era el portaveu del Meteocap des del Centre de Comunicació d'Emergències per la previsió de pluges intenses aquesta tarda. Precaució, l'Inuncat activat.
0: L'actualitat al moment. Fórmula Matí.

0: a Chatarrero del Amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del Amor.
2: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
2: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
3: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Doncs marxo, recordeu que Protecció Civil ha activat el pla Inuncat, pot ploure amb molta intensitat, afectarà sobretot a diferents comarques, entre elles el Baix Llobregat. Precaució, marxo amb 28 graus.

T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioobrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos. Fanny Duff.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. Protecció Civil manté activat en alerta el Pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya Central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, al Baix Llobregat, al Baix Penedès, al Garraf i també al Tarragonès. I el ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Hereu, ha assegurat que el futur de SEAT està garantit i que no es perdran llocs de treball. En resposta a Esquerra al Congrés, Hereu ha destacat que a Martorell s'hi han invertit 3.300 milions d'euros i ha defensat que la planta té molt de futur. El ministre també ha recollit les declaracions del conseller delegat de SEAT i Cupra a Espanya, que ha afirmat que no hi haurà pèrdues de feina a la companyia. I el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les properes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i la resta es repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i també atenció precoç. I la Fiscalia Superior de Catalunya demana desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per la presumpta assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà a una assemblea educativa a l'Institut Pau Claris de Barcelona. La Fiscalia sosté que no hi ha constància dels fets relatats ni de cap suposada infiltració encoberta amb l'objectiu d'identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions. Per això conclou que si no queda acreditada la realitat dels fets denunciats, tampoc es pot parlar de vulneració de drets fonamentals, com ara la llibertat sindical, el dret a vaga o el dret de reunió i protesta. I Roger Español ha assegurat que no hi havia cap risc per a la Policia Nacional quan li van disparar una bola de goma que li van rebentar un ull l'1 d'octubre del 2017 al centre de Barcelona. Ho ha dit en la seva declaració a l'Audiència de Barcelona en la primera sessió del judici contra els quatre policies nacionals jutjats per ordenar i disparar la bola de goma. I 6 persones han resultat ferides aquest matí en una baralla multitudinària a la plaça dels Pagesos de Lleida. Els fets han passat cap a les 6 del matí i l'enfrontament s'ha acabat desplaçant fins al turó de Gardeny. Per ara no s'ha fet cap detenció i els Mossos treballen per localitzar els agressors que haurien fugit després dels fets. I l'Acadèmia de Cine Espanyola ha escollit La bola negra de Javier Ambrosi i Javier Calvo per competir com a millor pel·lícula internacional en la 99a edició dels Premis Òscar. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato a 8:15 del vespre, aquest divendres 18 de setembre i divendres 2 d'octubre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor del Cineclub Maruja Torres d'Abrera és el cinema de baix pressupost de les dècades dels 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors de l'entitat.
5: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
4: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
5: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele, o llavors veure la peli, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una peli en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim això, oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
4: Tornem a recordar que aquest divendres 18 de setembre es projectarà The Tour, un film del 1945 considerat un clàssic de culte del cinema negre nord-americà, filmat en temps rècord. I el divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres del 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gràcia, protagonitzat per Fernando Fernán Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 7:45 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato amb entrada lliure.
3: Abrera Informació, Educació.
4: Aquesta setmana es fan les inscripcions per als cursos trimestrals de català de l'Oficina de Català d'Abrera del Consorci per la Normalització Lingüística, que ofereix cursos a nivell bàsic. Concretament, el nou curs 2026-2027 compta amb un curs bàsic 1 presencial que s'impartirà els dimarts i dijous de 9:45 a 11:45, dirigit a persones alfabetitzades en alfabet llatí, no catalanoparlants, al qual l'alumnat tindrà un primer contacte amb el català i assolirà un vocabulari bàsic per al seu dia a dia, i un curs bàsic 3, semivirtual, que s'impartirà els dilluns de 10 a 12 amb classe virtual, dirigit a persones que ja han completat el nivell bàsic 2 de català o bé han fet una prova de col·locació i els ha indicat que aquest és el seu nivell. Aquest curs es fan el 50% de les classes en directe de manera virtual i el 50% de treball autònom. Els cursos són trimestrals, començaran el dilluns 28 o dimarts 29 de setembre i acabaran el desembre. Les dates per inscriure's a aquests cursos són les següents: dilluns 14 i dimarts 15 de setembre, matrícula preferent per a alumnat que ha fet un curs els últims 12 mesos. Dimecres 16 de setembre, matrícula general dels cursos inicial i bàsic. Dijous 17 i divendres 18 de setembre, matrícula general de tots els cursos, excepte el C2. I dilluns 21 de setembre, matrícula general de tots els cursos, des de l'A1 fins al C2. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment a l'Oficina de Català d'Abrera, on també podeu sol·licitar cita i informació si necessiteu fer una prova de nivell. Podeu contactar-hi presencialment al carrer del Rosers, número 1, trucant al 634-757-200 o enviant un correu electrònic a abrera@cpnl.cat. També podeu consultar a les xarxes socials a Facebook i Instagram al perfil @ocdabrera.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
0: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
3: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
1: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Tu fas Ràdio Abrera.

0: pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Abrera som cultura.
3: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
2: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
4: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
5: Ràdio Abrera, digui.
6: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
5: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
6: I us encarregueu de tot?
5: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
6: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
7: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
8: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
9: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
10: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
11: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
1: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
0: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
2: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vila. Protecció Civil manté activat en alerta el pla Inuncat en nivell 4 de 6 per la previsió de pluges intenses a partir d'aquest migdia. Els xàfecs poden superar els 40 litres per metre quadrat en només 30 minuts a punts de la meitat est, sobretot a les comarques de Girona i de la Catalunya central, i a la tarda es desplaçaran cap al litoral i prelitoral central. Entre la tarda i la matinada també es poden acumular més de 90 litres per metre quadrat en 3 hores a l'Alt Penedès, el Baix Llobregat, el Baix Penedès, el Garraf i el Tarragonès. El ministre d'Indústria i Turisme, Jordi Erau, ha assegurat que el futur de SEAT està garantit i que no es perden llocs de treball. En resposta a Esquerra al Congrés, Erau ha destacat que a Martorell s'han invertit 3.300 milions d'euros i ha defensat que la planta té molt futur. El ministre també ha recollit les declaracions del conseller delegat de SEAT i Cupra a Espanya, que ha afirmat que no hi haurà pèrdues de feina a la companyia. Per la seva banda, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raúl Moreno, ha anunciat que en les pròximes setmanes s'obrirà una nova convocatòria per concertar 2.300 places residencials públiques arreu de Catalunya. Prop de la meitat seran per a residències de gent gran i les restes repartiran entre centres de dia, atenció a persones amb discapacitat i salut mental i atenció precoç. I la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha proposat prohibir l'accés dels menors de 13 anys a les xarxes socials i restringir-ne l'ús fins als 15 a tota la Unió Europea. Ho ha anunciat durant el discurs sobre l'estat de la Unió al Parlament Europeu, on ha avançat que la Comissió presentarà la Llei Europea de Protecció de la Infància a Internet, la EU Kids Act. I la Fiscalia Superior de Catalunya demana desestimar la demanda de la CGT contra el Departament d'Interior per la presumpta assistència de dues agents dels Mossos d'Esquadra de Paisà en una assemblea educativa a l'Institut Pau Claris de Barcelona el 6 de maig, identificant-se com a docents. La Fiscalia sosté que no hi ha constància dels fets relatats ni de cap suposada infiltració encoberta amb l'objectiu d'identificar o recopilar dades dels assistents a les mobilitzacions. Per això, conclou que si no queda acreditada la realitat dels fets denunciats, tampoc es pot parlar de vulneració de drets fonamentals com la llibertat sindical, el dret a vaga o el dret de reunió i de protesta. I els Mossos d'Esquadra han detingut a Juncos el Segrià, un fisioterapeuta de 30 anys i veí de Lleida, acusat d'haver fet tocaments a almenys 3 clientes durant uns massatges. Contra l'home hi ha 3 denúncies que asseguren que els hauria tocat els pits i la zona genital. La policia l'acusa de 3 presumptes delictes d'agressió sexual sense penetració. La investigació continua oberta per determinar si hi podria haver més víctimes o casos similars. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació. L'entrevista del dia amb Anabel Gómez.
3: Des de l'Ajuntament d'Abrera, amb l'organització de Nox Produccions i la col·laboració del Servei de Cultura, s'organitza el cicle d'humor d'Abrera amb 6 espectacles al llarg de l'any a la sala municipal. Més de 1.200 persones ja han assistit a algun dels espectacles programats i aquest divendres, 18 de setembre, hi ha una nova oportunitat de seguir gaudint i passar una bona estona amb el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. Amb ell parlem avui a l'entrevista del dia de Ràdio Abrera. Bon dia, Xavi.
4: Bon dia, què tal, com esteu?
3: Doncs molt bé, i esperant ja que arribi aquest divendres, que com deien actuaràs aquí a Abrera. Què és el primer que t'agrada saber o descobrir quan visites un municipi on actuaràs?
4: Doncs mira, si et dic la veritat, com la gent es pensa que els que viatgem i anem per tota Catalunya o arreu d'Espanya en general, i viatgem moltíssim, estem a diferents llocs, i així tenim l'oportunitat de descobrir els indrets, i clar, pensa que arribem pràcticament amb el temps just per fer les proves de so i tirar. El que sí que tinc un costum, si no tinc temps suficient per estar abans i conèixer la població, que això seria meravellós, i en aquest cas no sé si em donarà temps o no, però el que sí que és faig una miqueta d'investigació. I intento cercar a través de les xarxes i de més una miqueta d'informació perquè em pugui donar una miqueta, una idea encara que sigui orientativa sobre on estic, no? Perquè, de fet, després, quan acabem, normalment ja és tard, ja no és hora per visitar les poblacions en qüestió, i si les visites després d'actuació és per sopar i fer una cervesa, con lo qual no crec que sigui l'únic destacable de la població en qüestió. Mm-hmm. Però sí, sí, sí que busco informació per posar-me una miqueta en context, per entendre'ns, no?
3: Ens portes l'espectacle Escocia. D'on surt aquesta idea de la cuissó generacional que planteges?
4: Doncs surt precisament d'una evidència, que és un que un es va fent gran i van sortint una sèrie de, diguéssim, mal de caps, per entendre'ns, dolors físics, preocupacions que abans un no tenia, etcètera, etcètera, i això fa que d'alguna manera també vas minvant, no? És un patiment que jo crec que és un mal endèmic, per entendre'ns, i per combatre'l sempre dic que no hi ha millor eina, millor medicina que la comèdia, no? Quan algú et preocupa, quan algú t'està amoïnant, el que has de fer, primer de tot, és reconèixer i després en fotre tant. I quan veus que és algo que és col·lectiu, perquè et veus reconegut amb el que estic explicant a través d'un col·lectiu castellà, el mal és menor. Sempre penso que quan tu tens un mal, si veus que aquest mal és compartit per molta gent i aquesta gent està al teu voltant, tot es relativitza una miqueta més, no? És a dir, és com lo de la pandèmia. Tu estàs molt fotut quan penses que això t'està passant a tu, quina desgràcia, però quan mires al teu voltant i veus que és tota la població mundial que està confinada, el mal és menor, perquè estàs dintre d'un grup, no? Mm-hmm. Per tant, és una miqueta la idea de fer una catarsi col·lectiva per superar aquest mal tràngol, no?
3: És una mica una lluita constant entre l'optimisme i el pessimisme. Qui acostuma a guanyar, en el teu cas?
4: Crec que guanya l'optimisme en el sentit que jo sempre dic que sóc un pessimisme content. El concepte optimisme no l'entenc tant, però clar, crec que el pessimisme, que jo sóc un pessimista convençut, es combat amb la comèdia. Per mi la comèdia en si mateix és optimisme, no? I jo a tot, perquè crec que el món se'ns en va una miqueta de les mans, i per entendre'ns i parlar malament se'n va una miqueta a la merda. Si no li posem comèdia a tot aquest procediment, que és el que faig una miqueta a l'espectacle, amb aquesta cosa de fer-se gran, que no és agradable per ningú, no veuràs ningú que li trobi cap avantatge a fer-se gran. Sí, bé, l'experiència, sí, però l'experiència amb mal de genolls, amb mal d'esquena, tal, igual et serveix per poc, no? Però sí que veiem que cada cop tenim menys temps per solucionar les coses. Però si li posem comèdia, el tràngol serà una miqueta més lleuger.
3: I una mica, doncs, això, no? Quines són aquelles coses que et fan adonar, doncs, que no tens 20 anys i, per contra, les que, doncs, ja veiem que sí, que ens mantenen amb un esperit jove?
4: Bé, el de mantenir-se amb un esperit jove és una decisió molt particular i requereix de molt d'esforç, eh? No és una cosa... Jo no crec que sigui una cosa natural. Mira, aquest tio té esperit jove i l'esperit jove s'ha de treballar. Deia una cosa al Clint Eastwood, al tanto, un paio que té 94 anys i segueix fent pel·lícules, segueix dirigint pel·lícules. Aquest any n'ha dirigit una amb 94 anys. Això és una cosa que et demostra que si tu amb 60 sents que estàs molt cardat, pensa que hi ha un tio de 94 que encara té ganes d'aportar a la societat, ganes de treballar, perquè si jo et dic a tu mateixa, tu als 94 et veus treballant i tu em diries, ah, perdona, jo si amb una miqueta de mala sort m'haig de jubilar amb 70, doncs amb 70. Però, clar, la realitat és que hi ha gent que encara pensa que pot aportar, i aquesta és una miqueta la idea. I quan li van preguntar a Clint Eastwood quina era el truc, no?, la clau per tenir aquest esperit jove, tenir voluntat de voler aportar encara, de voler treballar, de voler seguir tirant endavant amb 94 anys, ell deia que la clau és no deixar entrar el viejo. És a dir, tots portem un vell a dins i si el deixem entrar abans d'hora, això ens pot portar problemes. Per tant, el vell l'hem de deixar fora, a la terrassa, que dic jo, perquè entri quan més tard millor. Perquè un cop t'entra el vell a dins del teu, diguéssim, el teu espectre, estàs fotut, eh? Perquè llavors ja no recuperes. Per tant, no sé si és la cosa l'esperit jove, però sobretot no deixar entrar el vell, perquè hi ha un vell que està molt cremat de tot i que es queixa absolutament de tot, aquest no l'hem de deixar entrar. Per tant, això farà que l'esperit sigui, no sé si jove, però actiu, com a mínim.
3: Encara que ho intenti, que ho va intentant cada cop més, això d'entrar al vell.
4: I tant! Pica la porta cada cop més fort, eh?
3: I vivim en una època on l'humor genera debats constants. Creus que avui és més difícil fer comèdia que fa uns anys?
4: No sé si és més difícil. No és que sigui més difícil, el que passa que t'has d'abstraure, perquè ara la gent... El que sí que ha crescut, la comèdia, jo crec que cada cop és més necessària, per això que et dèiem, no? La situació, o sigui, està d'una manera que com no tinguis comèdia estàs ben fotut. Vull dir, te'n vas cap a la depressió absoluta, no? Però sí que trobo que el que sí que ha crescut també és el procés d'indignació. La gent té moltes ganes d'indignar-se, de trobar motius, i avança pel dematí per sentir-se ofès, no? Per tant, el que sí que passa és que la línia que separa la comèdia de l'ofensa és molt més fina cada cop, i la gent té una voluntat, sobretot per buscar protagonisme, per dir que s'ha sentit ofès. És a dir, jo trobo que hi ha, lamentablement, molta gent que és capaç de riure de moltes coses, menys quan li toquen a algú que ell considera que és seu. I això em sembla que és tenir un humor de merda. És a dir, si tu rius de tot menys del que et toca a tu, tens un humor de merda. En recorda-te'n. No ets una persona amb sentit de l'humor. El sentit de l'humor comença per l'humor que un té per lo seu, per riure's de les seves pròpies desgràcies, després ens en podem enfotre dels altres, no? Però si rius de tot menys del que et toca a tu, tens un humor de merda, i això s'ha de recordar, no? Per tant, aquest espectacle, al final, el que fa és te'n enfots del que t'està passant a tu, que és que t'estàs fent gran, hi ha una sèrie de problemes, i tots, com si fos una catarsis, en conjunt, riem d'aquest gran problema, no? I entenc que l'espectacle té un humor sa, no té un humor de merda, no? Però sí que trobo que hi ha molta gent que té un humor de merda, la veritat.
5: Això hem de treballar, això s'ha de canviar. Com valores que municipis com Abrera apostin de manera estable per la cultura i la comèdia amb aquests cicles que fem al llarg de tot l'any?
4: Home, de fet, el fet que s'hagi creat un cicle com a tal, que això ja li dona un segell de garantia de continuïtat, em sembla meravellós. L'altre dia estàvem actuant a Martorelles i també estàvem parlant precisament d'aquesta nova corda de la comèdia, que potser abans es tocava menys, o perquè hi havia menys còmics, o perquè la comèdia estava menys reconeguda com un plat fort, per entendre'ns, era un plat menor. Però, clar, ara, tant si són cicles com a festes majors, no falta mai un espectacle de comèdia, i si pot ser en català, molt millor, perquè el nostre país és molt prolífic en comedians. Doncs crec que és una cosa que ja, diguéssim, s'ha assentat per fi, hi ha un ventall molt més ampli de repertori de comèdia. Per tant, això ens garanteix que tinguem comèdia fins a... des de saber quan, no? Jo crec que és meravellós. És important perquè també hem de recordar que la comèdia, i més... Bueno, jo em considero que faig humor costumbrista, però no... És igual, saps? Pot acceptar qualsevol altre tipus de comèdia, però vull dir que no hem de perdre tampoc la visió de que la comèdia és cultura, no? Té a veure una miqueta amb el nostre tarannà com a societat. Per tant, sí que forma part de la cultura, i la cultura l'hem de mantenir, igual que mantenim la llengua, la música, etc. Això forma part de la cultura, i la comèdia jo crec que és un percentatge molt, molt gran a nivell de representatiu del nostre tarannà com a comunitat i com a societat i com a país, no? Per tant, jo crec que és molt important.
5: Doncs ja per finalitzar, per a totes aquelles persones que ens estiguin escoltant, per què no haurien de perdre aquesta oportunitat i anar a gaudir d'Escocia aquest divendres a la nit a la Sala Municipal d'Abrera?
4: Mira, bàsicament per dos temes. Primer, perquè durant l'hora 35 que dura l'espectacle és una evasió absoluta. És a dir, entres en una miqueta, com diríem, un trance, en el que t'oblides absolutament de tot, això un. I després, perquè és molt lleig que després t'ho hagin d'explicar i t'estiguin refregant per la cara el que t'has perdut, no? Sobretot perquè et dic, ja no per posar-me jo com a protagonista de l'acte, perquè realment no m'hi considero protagonista. Jo crec que és perquè et fem entre tots, entre tant el públic com l'artista, fem una miqueta una catarsi col·lectiva que crec que és important, i hem de fer coses en bloc, i riure en col·lectiu és molt sa, perquè saps què passa? Que riem molt individualment, no? Mirant les xarxes, molt a títol particular, mirant una pantalleta, i fer-ho, això és com un concert. què prefereixes, veure un trosset d'un concert a través d'una pantalla o anar a un estadi olímpic i viure-ho in situ? Jo crec que anar a l'estadi olímpic i viure-ho in situ perquè les emocions surten d'una altra manera. Per tant, aquí us convido a viure en directe, en viu, amb un col·lectiu de gent i veient-ho presencialment un espectacle de comèdia, que jo crec que això és super saixa. Després, sobretot, si no, després te'n penediràs. Per tant, vine. A més, ho han posat molt a l'abast. És un dia perfecte per fer-ho. A nivell de preu, la cosa és més que assequible. Per tant, sempre val la... Home, sortirà molt més econòmic que un concert d'Oasis.
5: Segur, segur.
4: I serà més fàcil trobar les entrades. Per tant, o sigui, amb això ja ho tenim tot fet.
5: Doncs, de fet, recordem que les entrades estan a la venda a la plataforma d'Anox Produccions i la cita, tornem a recordar, aquest divendres 18 de setembre a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podrem gaudir d'aquest espectacle Escocia amb el Xavi Franquesa, a qui avui agraïm que ens hagi acompanyat una estoneta a les zones de Ràdio Abrera. Moltíssimes gràcies, Xavi.
4: A vosaltres, una abraçada forta.
6: I ja podeu tornar a escoltar i descarregar el podcast d'aquest espai dels serveis informatius de Ràdio Abrera a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
7: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
0: De dilluns a divendres, d'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
8: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera.
9: 93-770-2963.
10: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
11: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
10: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
11: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
10: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
11: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
12: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
10: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
12: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
10: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
13: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
14: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
13: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
14: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
13: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
14: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
13: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
15: Entre tots i totes, fem Abrera.
16: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

D'una a quatre de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Just keep on.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Nova alerta de Protecció Civil per risc de pluges torrencials a partir d'aquesta tarda i que més s'allargaran al vespre i a la nit. S'alerta de xàfecs forts, això sí, molt localitzats, especialment al litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès, però també a l'interior de les comarques de Girona. Per això, Protecció Civil demana màxima prudència en els desplaçaments, ja que la pluja pot sorprendre en qualsevol moment. Escoltem a Joan Ramon Cabelló, subdirector de Prevenció de Protecció Civil.
2: Qüestions doncs, típiques de més mobilitat, com per exemple la sortida de la feina quan s'acaba l'horari laboral, o situacions com ara, per exemple, el partit del Barça d'aquest vespre, doncs, estar atents a les prediccions, a extremar les precaucions. I a la gent normalment ja va amb força temps, doncs a afegir una miqueta més de temps extra i anar preparats perquè podria ser que ens sorprengués un xàfec important.
1: El president de la Generalitat és a Extremadura, reuneix amb la presidenta de la Junta, Maria Guardiola, del PP, en el marc de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya. Illa vol explicar-li el nou model de finançament autonòmic. Ha dit que beneficia tothom i anima els que s'hi oposen, com és el cas de Guardiola, que en proposin un alternatiu.
3: 21.000 milions d'euros de més que posa l'administració general de l'Estat al servei del conjunt de les comunitats autònomes de règim comú, no? I que són per millorar la sanitat, per millorar l'educació, per millorar les infraestructures, no? 21.000 milions d'euros addicionals que es posen al servei d'això, no? I a més, si m'ho permeten també, guanyarien credibilitat a aquells que critiquen el model si fessin una proposta alternativa que fins a data d'avui no he vist.
1: I avui ha tingut lloc la primera sessió del judici contra 4 policies nacionals acusats de provocar la pèrdua d'un ull a l'activista independentista Roger Espanyol amb una pilota de goma. Els fets es remunten al referèndum de l'1 d'octubre, el judici ha arrencat, i a més és l'únic cas que envia a la banqueta els acusats agents de la Policia Nacional vinculats amb episodis de violència aquell dia. Es demana fins a 13 anys pels policies, ho demana la defensa, i també es reclama posar fi a l'ús de pilotes de goma per part dels cossos de seguretat. I ja sabem el títol, La bola negra, de Javier Calvo, i Javier Ambrosi representarà Espanya als Oscars i optarà la candidatura a la millor pel·lícula internacional. S'ha imposat El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, i A los domingos, de Lauda Ruiz de Azúa. I avui, pendents del cel amb la pluja i pendents del Barça, que vol recuperar el lideratge en solitari de la Lliga a la primera, els blaugranes reben el Racing a 2:15 al Camp Nou, un partit més pendents, com us dèiem, del temps. El darrer va ploure i força.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
3: I sigues part de la solució.
2: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
3: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
2: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
3: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
2: I sigues part de la solució.
4: Ajuntament d'Abrera.
5: Amb tu, per tu.
6: Ràdio Abrera, digui.
7: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
6: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
7: I us encarregueu de tot?
6: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
7: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
8: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
9: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal, abrera.cat. Municipal, abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: 49 30. Rico Centro, colaje y
1: decoración. Atenció, si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
2: Vols més clients? Vols més visibilitat?
3: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
2: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
3: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
2: Si tens un negoci a la comarca,
3: aquest és el teu moment.
2: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
3: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Protecció Civil activat en fase d'alerta al Pla Inuncat per fortes pluges aquesta tarda, al vespre i la nit i la matinada. El focus de les tempestes, que poden ser torrencials, afectaran el litoral i prelitoral entre el Camp de Tarragona i el Barcelonès. També a la Catalunya central i les comarques interiors a Girona. Es demana extrema precaucions, limitar els desplaçaments i anar a seguir l'evolució de les precipitacions que localment poden ser molt intenses. Escoltem el cap de predicció del Meteocat, Santi Segalà.
3: Xàfecs i tempestes locals, que és la situació que tenim ara per les pròximes hores, doncs tenen aquesta dificultat de la localització. Per això a vegades fem un avís d'una agrupació de comarques, que no vol dir que els xàfecs caiguin en tota i cada una de les comarques, sinó que en totes aquestes comarques hi ha la probabilitat local de que caiguin aquests aiguats forts.
2: I a Lleida, els Mossos d'Esquadra investiguen les circumstàncies de la baralla multitudinària que aquesta matinada ha acabat amb 8 persones ferides, 3 de les quals per arma blanca. Els fets han tingut lloc a la plaça dels Pagesos. Entre 12 i 15 persones s'hi han enfrontat amb armes blanques, katanes, matxets i pals. Ha tingut lloc al voltant de les 6. Escoltem la regidora de Seguretat, Cristina Morón.
4: Mossos d'Esquadra està fent la investigació, estan tots els ferits identificats i també tots els autors, però s'han escapolit i estan en recerca a veure si els troben. Intentaran doncs també que els agredits posin aquestes denúncies. Però també vull deixar clar que aquesta baralla no té res a veure amb l'incident del Parc de les Vies.
2: En plana política, la diputada del Parlament, Laura Vega, ha acceptat ser la cap de llista de la CUP per Barcelona a les properes eleccions municipals al maig. Les assemblees de les organitzacions que impulsen la candidatura CUP i comunistes ja han expressat el seu suport. És un procés intern que acabarà divendres i que es podria proclamar el proper dissabte. I el Mercat Central de Tarragona ha recuperat la normalitat després de la tragèdia que va viure ahir al vespre quan un operari va morir i un altre va quedar ferit crític després d'inhalar monòxid de carboni. Els paradistes han fet un minut de silenci mentre els Mossos continuen investigant l'accident. I parlem de Vic, perquè s'ha despertat avui amb les piles ben carregades per donar el tret de sortida a 5 dies de música, indústria i noves oportunitats. Arrenca la 38a edició del Mercat de Música Viva de Vic, que enguany programa 72 propostes artístiques repartides arreu de la ciutat. La xarxa és el mitjà oficial del mercat i aquest cap de setmana oferirà 7 dels concerts a les televisions locals. Entre els noms destacats, Mamaduixa, Caralaó, Ginestà i Quimi Portet.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es podran presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Es poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals podeu consultar al web municipal també. Així mateix el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, com ara el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents actors de la població població, el foment dels valors implícits a la pràctica esportiva. En casos especials d'interès, rellevància o repercussió dins la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació us detallem les categories d'aquests premis. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al centre educatiu o associació de famílies d'alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu i millor esportista individual masculí i femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 a l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
1: Abrera Informació. Cultura. Entitats.
5: Aquest mes de setembre es posa punt i final a les festes dels barris d'Abrera amb la Festa Major de la Florida, que tindrà lloc del dijous 17 al diumenge 20 de setembre, amb una programació plena d'activitats per a totes les edats que arrenquen aquest dijous dia 17 amb una sessió de zumba a càrrec de Vive i Baila a 6:15 de la tarda a la plaça de les Escoles Velles. Tot seguit, a 6:45 hi haurà una festa de disco music amb bany d'escuma acompanyada de croissants i suc gratuïts pels infants. Alfonso Cabido és el president de l'Associació Veïnal de la Florida.
0: És important perquè se genera convivència en el barri. Nosotros tenemos nuestro chat informativo donde solo escribimos nosotros y damos las noticias que salen en la web del ayuntamiento, en la bustia, tal, todo lo relacionado con Abrera, con el municipio de Abrera, o si son municipios colindantes y hay noticias que también interesan, también las ponemos y las tienen directamente en el móvil. Todo esto genera convivencia y lo que queremos es un barrio que esté vivo, que asista a los eventos y que pongan propuestas para mejorar entre todos. Todo está abierto al municipio, ¿no? Sobre todo vecinos del barrio, pero también vecinos de Abrera.
5: Divendres 18 de setembre, la música serà la protagonista amb el concert de la Rock and Roll Brothers de 7 a 8 i l'actuació de Gelaban de 8 a 9:15, amb dues a la plaça de les Escoles Velles i servei de bar. Dissabte 19 de setembre s'iniciarà amb una caminada al pont dels francesos amb esmorzar i debat veïnal, i a la nit, a partir de les 9, hi haurà el tradicional sopar amb fideuà i ball amb música a càrrec de DJ Néstor. La festa finalitzarà el diumenge 20 de setembre amb un concert a la sala municipal d'Abrera a partir de les 6 amb la coral Contrapunt, el cor de gospel i el combo de l'Escola Municipal de Música d'Abrera. La Festa Major de la Florida està organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri amb la col·laboració de l'Ajuntament i tindrà lloc a la plaça de les Escoles Velles, al carrer de la Florida i a la sala municipal. Per a més informació o reserves podeu contactar al telèfon 639-400-833 i trobareu tot el detall de les activitats als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
6: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
7: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
6: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
9: A Ràdio Abrera, la informació més propera. A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula 107.9.

0: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10. Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
1: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
2: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
1: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
2: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
1: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
2: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
3: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
4: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
3: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
4: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.

cosa buena. Ràdio Abrera sempre al teu costat. Escolta'ns a la FM al 107.9 i a radioabrera.cat. Allà on vagis, Ràdio Abrera sempre al teu costat.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: A Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9.
1: Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui. Les cançons que han marcat generacions i les novetats que sonen arreu del món, reunides en una única fórmula.
0: Fórmula 107.9. Ritme, emocions i bona música.
1: Fórmula 107.9. La banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5. Us parla Mercè Roura. La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha anunciat la creació d'una aliança de seguretat entre la Unió Europea, el Regne Unit, Noruega i el Canadà per frenar les amenaces dels presidents Donald Trump i Vladimir Putin. La líder de l'executiu comunitari ho ha fet públic avui durant el seu discurs sobre l'estat de la Unió Europea, on ha avisat que la pau està en risc després dels recents atacs de Rússia contra la Unió, amb incursions de drons a Lituània, els incidents a Dinamarca i Polònia o les reiterades amenaces de Trump sobre Groenlàndia. Per això, von der Leyen ha defensat la unitat d'una estratègia contra les amenaces híbrides perquè cal, diu, una resposta coordinada i evitar noves escalades. I a Madrid, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha acusat el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de voler cronificar el problema de Ceuta i de ser un patriota de pa sucat amb oli, tot plegat després que Alberto Núñez Feijóo hagi assegurat que Sánchez no vol expulsar els migrants. Ha estat a la sessió de control avui del Congrés dels Diputats. Els escoltem.
2: Despejemos la duda. Si Marruecos dice que está dispuesto a recibirlos, se lo dice de forma reiterada y la ley europea habilita al retorno inmediato, ¿nos puede decir por qué sigue en Ceuta mes y medio después amargando la vida a 80.000 españoles y degradando la imagen de la nación?
3: Señor Feijóo, vamos a ver. Ustedes ayer propusieron en el Parlamento Europeo suspender el acuerdo de asociación con Marruecos. Si ese es el país al que la mayor parte de los migrantes van a retornar porque no tienen derecho a la protección internacional, si esa es su propuesta, ustedes están intentando cronificar el problema o resolverlo, señor Feijóo.
1: La diputada de Junts, Míriam Nogueras, ha dit que els salaris no permeten una vida digna i ha acusat els socialistes d'aplanar el pas a l'extrema dreta.
4: Són vostès una màquina de fabricar pobres i s'han convertit en l'autopista per on avança l'extrema dreta. Afortunadament, la força d'un país no la tenen els qui manen. La força d'un país la té la seva gent. Així que, visca Catalunya lliure. Moltes gràcies.
1: I ens fem ressò d'una iniciativa pionera al Baix Penedès per evitar el malbaratament alimentari. Les escoles Sant Oliva i Bellveí congelaran el menjar sobrant en Carmanyoles per donar-lo a famílies vulnerables a través d'entitats com Càritas o Creu Roja. Diuen que llencen entre 10 i 15 quilos de menjar en cada centre escolar. Darrer apunt, Rosalía ha estat una de les triomfadores de les nominacions dels Latin Grammy d'enguany, en aconseguir 7 candidatures. A les categories més destacades optarà premis com el disc de l'any, millor cançó i millor gravació.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a la ciutadania molta precaució i extrema les mesures de protecció davant l'avís del Servei Meteorològic de Catalunya de pluges intenses que poden afectar Abrera i tota la comarca del Baix Llobregat aquest dimecres 16 de setembre i que poden deixar fins a 40 litres per metre quadrat en 30 minuts, especialment a la tarda i durant la nit i matinada. Abans que comencin les pluges, és recomanable revisar la teulada i mantenir nets els baixants i desguassos d'aigua de pluja, especialment als patis o els terrats dels edificis per evitar inundacions. En soterranis i locals amb possibilitats d'inundació, cal preveure mesures de protecció i també cal evitar aparcar els vehicles en rieres, especialment a les zones properes a la desembocadura, on més cabal i amb més força es pot acumular. Un cop comencin les pluges, s'aconsella no romandre a prop de lleres, rius i guals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, perquè encara que sembli portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. Si les tempestes van acompanyades de parell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques i extremeu les precaucions a les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Recordem que per a qualsevol emergència heu de trucar al 112 i també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981.
0: Abrera Informació. Cultura.
5: Des de l'Ajuntament d'Abrera, amb l'organització de Nox Produccions i la col·laboració del Servei de Cultura, s'organitza el cicle d'humor d'Abrera amb 6 espectacles al llarg de l'any a la Sala Municipal. Més de 1.200 persones ja han assistit a algun dels espectacles programats i aquest divendres 18 de setembre, a partir de les 10 de la nit, tenim una nova oportunitat de seguir gaudint i passar una bona estona amb el monòleg de Xavi Franquesa, Escocia. En declaracions a Ràdio Abrera, el còmic ha explicat de què tracta l'espectacle.
6: Es va fent gran i van sortint una sèrie de mal de caps, per entendre'ns, dolors físics, preocupacions que abans un no tenia, etc, etc, i això fa que d'alguna manera també vas minvant, no? És un patiment que jo crec que és un mal endèmic, per entendre'ns, i per combatre'l sempre dic que no hi ha millor eina, millor medicina que la comèdia, no? Quan algú et preocupa, quan algú t'està amoïnant, el que has de fer primer de tot és reconèixer-ho i després en fotre tant. I quan veus que és algo que és col·lectiu, perquè et veus reconegut amb el que estic explicant a través d'un col·lectiu castellà, el mal és menor. Sempre penso que quan tu tens un mal, si veus que aquest mal és compartit per molta gent i aquesta gent està al teu voltant, tot es relativitza una miqueta més.
5: Franquesa també convida tothom a assistir-hi.
6: Entre tant el públic com l'artista, fem una miqueta una catarsi col·lectiva que crec que és important i hem de fer coses en bloc, i riure en col·lectiu és molt sa, perquè saps què passa? Que riem molt individualment, no? Mirant les xarxes, molt a títol particular, mirant una pantalleta, i fer-ho, això és com un concert. Què prefereixes, veure un trosset d'un concert a través d'una pantalla o anar a un estadi olímpic i viure-ho in situ? Jo crec que anar a l'estadi olímpic i viure-ho in situ perquè les emocions surten d'una altra manera. Per tant, aquí us convido a viure en directe, en viu, amb un col·lectiu de gent i veient-ho presencialment, un espectacle de comèdia, que jo crec que això és supersaixa. Després, sobretot, si no, després te'n penediràs.
5: Tornem a recordar, Xavi Franquesa actuarà a la Sala Municipal d'Abrera aquest divendres 18 de setembre a les 10 de la nit amb l'espectacle Escocia dins el cicle d'humor d'Abrera 2026. Les entrades tenen un preu de 18 euros i es poden adquirir anticipadament al web de Nox Produccions Martorell. També trobareu els enllaços als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Abrera Informació. Educació.
5: L'Escola Municipal de Música d'Abrera obre el període de matrícula per al curs 2026-2027. Es podran formalitzar del dimarts 1 al divendres 25 de setembre amb diferents propostes formatives adaptades a les diverses etapes i interessos de l'alumnat. Sensibilització musical per a infants de 3 i 4 i 5. Educació musical per a infants joves, persones adultes i gent gran. Educació musical complementària i especialitats instrumentals. A través d'aquesta oferta, l'Escola de Música d'Abrera contribueix a apropar la formació musical a la ciutadania i a fomentar l'aprenentatge i la pràctica de la música al municipi. Les inscripcions es podran formalitzar presencialment a la Secretaria de l'Escola Municipal de Música d'Abrera, ubicada a la plaça del Rabat 1, de dilluns a divendres, de 5 a 2 quarts de 9 de la tarda. Per a més informació, podeu contactar-hi trucant al 93 770 2702 o a través del correu electrònic escoladamusica@abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
7: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
8: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
7: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
8: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
7: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
9: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
10: A Ràdio Abrera, la informació més propera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: 2 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Vinga, bona tarda, companys. 10 minutets per sobre del punt de les 5 de la tarda. Arrenquem una nova edició del Music. Comencem temporada, precisament avui. Temporada que ens ha de portar el proper estiu 27, que serà quan l'acabarem, evidentment. Salutacions a Jordi Bosquet. Un any més. Una nova edició del Music. Tots els dimecres entre les 5 i les 7 de la tarda, en directe aquí a Ràdio Abrera.

Tot un tros de remix de Joey Negro, d'aquest casi dels MFSB, els Mother, Father, Sister, Brothers. Així hem començat el music, així hem començat la temporada i continuem amb bon ritme. Ara amb Brenda Goldrich i aquest You and I Together. Tres per sobre d'un quartet de 5 de la tarda. Music amb Jordi Bosquet.

0: Pensa en Efe Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
1: Efe Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 3229. Renova la teva llar amb nosaltres.
2: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
4: Ràdio Abrera, digui.
5: Vull saber què puc fer perquè tothom conegui el meu negoci.
4: Doncs has trucat al lloc perfecte. A Ràdio Abrera et donem l'oportunitat d'arribar als teus clients més propers.
5: I us encarregueu de tot?
4: I tant! Et dissenyem la teva campanya de publicitat a mida, atenent els teus gustos i necessitats, i per molt menys del que imagines.
5: Perfecte, m'anunciaré a Ràdio Abrera.
6: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. Truca'ns al 93 770 23 34 o envia'ns un correu a publicitat@radioabrera.cat.
7: Ràdio Abrera, la millor inversió pel teu negoci.
8: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
9: Ara ens quedarem amb aquesta producció de Cameo i el seu Candy. En 6 minuts, 2 quarts, de 6 de la tarda. Aquest és el Music, amb Jordi Busquet.

Doncs aquí tenim aquesta, que era una de les produccions de Cameo. Els creadors del World Up amb aquest Candy. Un tema molt dolç, eh? Que seguim a tot ritme. Avui estem en plan funky, funky, disco funky 70s, 80s. Una de les meves preferides, aquesta del Central Line, i aquest Walking into Sunshine.

collons aquí, aquesta superproducció que, per raro que sempre s'editava des d'Itàlia, els Change apareixia per una de les seves primeres vegades la veu de Luther Vandross, eh? A l'Over Holiday, el tema que obria aquest mític àlbum. Vinga, més cosetes. El French Remix del Josephine de Chris Rea. Arriba tot just ara, eh? En 9 minutets ens plantem amb el punt de 3 quarts de 6 de la tarda. Music amb Jordi Bosquet.

que tenim aquest tros de remix de Fortnite d'aquest Star People de George Michael. Home, clavem 3 quarts de 6 de la tarda avançant el music d'avui dimecres amb Jordi Bosquet.

0: Doncs aquí tenim aquesta, que era una de les grans produccions de finals dels 70 que signava un tal Gino Sozio des de Canadà i que ens feia ballar molt i molt amb aquest Dancer. Vinga, quatre consellers i tot seguit més cosetes aquí al Music amb Jordi Bosquet.
1: Prepara't aquesta tardor amb Bricocentro Abrera. Canvia la teva llar sense sortir de casa.
2: Solucions per al teu saló, estudi, dormitori, bany i cuina. Renova i completa cada estada de casa teva. Tot amb finançament gratuït, sense interessos ni comissió d'obertura amb la targeta Bricocentro. Sol·licita-la. És gratuïta.
1: Bricocentro Abrera. Ens trobes al costat de la SEAT al carrer Hostal del Pi 2. Obrim de dilluns a dissabte de 9 del matí a 9 del vespre. També a bricocentroabrera.es i al telèfon 93 7 70 49 30. Bricocentro, colaje y
3: decoración. Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Vinga, aquesta pel meu amic Diego Blanco, que allà on sigui segur que la gaudirà, eh?

0: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
1: Vinga, ara ens quedem amb una de les cançons clàssiques de George Jackson. Aquest és el Stepping Out. En 5 minuts arribem a les 6 de la tarda, a punt d'actualitzar notícies i informacions aquí al Music amb Jordi Busquet.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. Salvador Illa s'ha reunit amb la presidenta de la Junta d'Extremadura, Maria Guardiola, en el marc del viatge oficial del cap de l'executiu per celebrar la Diada des de Mèrida. El president ha agraït als extremenys que van emigrar a Catalunya durant el segle XX el seu paper en la construcció del país els darrers anys. En una intervenció des de la Zarza, Badajoz, Illa ha fet una crida a no oblidar que en molts casos emigració es fa per necessitat.
3: Pensemos cómo nos recibieron a nosotros cuando emigrábamos. Pensemos cómo queríamos ser recibidos. Pensemos cómo queríamos que nos acogiesen. Pensemos cómo necesitábamos un tiempo para integrarnos los que vinieron a Cataluña en Cataluña, para conocer su forma de ser. Y eso que queríamos que nos hicieran a nosotros, que veíamos que nos hacían a nosotros, practiquémoslo.
2: I el ple del Parlament Europeu ha reclamat avui una investigació independent exhaustiva per esclarir la responsabilitat de la crisi migratòria. Seu de la petició està recollida en una esmena en un informe aprovat pels eurodiputats. El text s'ha tirat endavant amb els vots del Partit Popular Europeu i els grups d'extrema dreta, entre ells Vox. L'esmena es qualifica d'invasió l'entrada massiva de migrants. Precisament avui, en el seu discurs sobre l'estat de la Unió, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, s'ha dirigit a la ciutadania espanyola en referència a aquest tema, el que va passar el mes de juliol a Ceuta. L'escoltem.
4: Ceuta és Espanya i Ceuta és Europa, i Europa us donarà suport. Però els esdeveniments d'aquest estiu demostren que cal fer evolucionar les eines que tenim, especialment per a situacions d'emergència. Europa necessita mitjans per protegir les seves fronteres en qualsevol moment, especialment en casos en què els moviments massius estan orquestrats i s'usen com a arma.
2: La seguretat a Europa, la intel·ligència artificial i l'accés dels menors a les xarxes han centrat el seu discurs. La líder de l'executiu comunitari ha advertit que la pau està en risc després dels atacs de Rússia amb drons contra la Unió Europea. En relació a les xarxes socials, la presidenta comunitària ha plantejat la prohibició d'accés als menors de 13 anys i que fins als 15 només puguin tenir comptes limitats i supervisats, en aquest cas pels pares. Von der Leyen també ha demanat que no s'ignorin els avisos sobre el risc ús de certs models d'intel·ligència artificial i ha apostat per la regulació global. I un apunt de casa nostra, el conseller de Drets Socials i Inclusió, Raül Moreno, ha anunciat avui al Parlament que a les properes setmanes s'obrirà una convocatòria de provisió de places de residències per concertar-ne 2.300 més arreu de Catalunya. L'objectiu en un temps és generar 6.000 noves places de residències públiques.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
5: Bona tarda. Després de la pausa estival, el Cineclub Maruja Torres d'Abrera reprèn la seva activitat amb un nou cicle cinematogràfic centrat en el cinema de sèrie B. Les sessions tindran lloc a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato a 8:15 del vespre, aquest divendres 18 de setembre i divendres 2 d'octubre, amb entrada gratuïta i oberta a tota la ciutadania. El fil conductor d'aquesta nova programació de tardor del Cineclub Maruja Torres d'Abrera és el cinema de baix pressupost de les dècades dels 40 i 50, contraposant una producció nord-americana i una d'espanyola, tal com explica Manel Benito, un dels impulsors de l'entitat.
6: Començarem aquest mes de setembre amb dues pel·lícules, un cicle de dues pel·lícules, amb el fil conductor d'allò que els americans diuen sèrie B, és a dir, pel·lícules de baix pressupost que han tingut dificultat per ser rodades, produïdes, amb pocs diners, amb actors desconeguts, directors desconeguts, típica dels anys 40 i bona part dels anys 50. I llavors hem volgut contraposar dues pel·lícules, una americana i una altra espanyola. Passarem el dia 18 la primera pel·lícula, The Tour, una pel·lícula nord-americana, i el dia 2 d'octubre una pel·lícula espanyola, rodada a Barcelona per un director sabadellenc, Vida en sombres. Per tant, aquest discurs d'intentar posar en paral·lel dues produccions de baix cost amb les dificultats, a Espanya la censura de finals dels anys 40 i als Estats Units aquella producció de les sèries B fora dels circuits de producció de les grans productores i de l'Star System nord-americà. Aquesta reflexió que proposem al públic de poder veure dues pel·lícules que s'han convertit en dues joies, però que en el seu moment van ser produïdes com si fossin pel·lícules mainstream o industrials per cobrir la necessitat de les pantalles de cinema dels Estats Units.
5: Benito també destaca l'experiència de veure aquests films al Cineclub.
6: Un dels objectius importants del nostre projecte, està superbé, tenir un telèfon mòbil o un iPad o la tele, o llavors veure la peli, llavors aturar-la, aixecar-se per prendre un iogurt i després tornar i veure una peli en tres sessions, però l'experiència de veure una pel·lícula en pantalla gran, acompanyat del públic, a les fosques i de seguit, crec que és una experiència diferent, és una altra experiència. Per tant, nosaltres oferim una sala, crec que molt ben adequada per fer això, amb un acceptable so i una espectacular possibilitat de veure la pel·lícula en una pantalla gran, i llavors l'experiència és diferent. Pels que hagin vist la pel·lícula, que la puguin veure en aquestes condicions, i pel gran públic que no hagi vist aquestes dues pel·lícules ni a la tele ni en qualsevol altra plataforma, doncs els convidem no només a gaudir de la pel·lícula, sinó a gaudir de l'experiència de veure aquesta pel·lícula i poder després compartir-la amb la resta de l'auditori.
5: Tornem a recordar que aquest divendres 18 de setembre es projectarà The Tour, un film del 1945 considerat un clàssic de culte de cinema negre nord-americà, filmat en temps rècord. I el divendres 2 d'octubre serà el torn de Vida en sombres del 1948, l'únic llargmetratge del sabadellenc Llorenç Llobet Gràcia, protagonitzat per Fernando Fernán Gómez i Maria Dolores Pradera, una obra de metacinema que va patir la censura de l'època. Les projeccions es faran a 8:15 de la tarda a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato amb entrada lliure.
1: Abrera Informació. Educació.
5: Aquesta setmana es fan les inscripcions per als cursos trimestrals de català de l'Oficina de Català d'Abrera del Consorci per la Normalització Lingüística, que ofereix cursos a nivell bàsic. Concretament, el nou curs 2026-2027 compta amb un curs bàsic 1 presencial que s'impartirà els dimarts i dijous de 9:15 a 11:15, dirigit a persones alfabetitzades en alfabet llatí, no catalanoparlants, el qual l'alumnat tindrà un primer contacte amb el català i assolirà un vocabulari bàsic per al seu dia a dia, i un curs bàsic 3, semivirtual, que s'impartirà els dilluns de 10 a 12 amb classe virtual, dirigit a persones que ja han completat el nivell bàsic 2 de català o bé han fet una prova de col·locació i els ha indicat que aquest és el seu nivell. Aquest curs es fan el 50% de les classes en directe de manera virtual i el 50% de treball autònom. Els cursos són trimestrals, començaran el dilluns 28 o dimarts 29 de setembre i acabaran el desembre. Les dates per inscriure's a aquests cursos són les següents: dilluns 14 i dimarts 15 de setembre, matrícula preferent per a alumnat que ha fet un curs els últims 12 mesos. Dimecres 16 de setembre, matrícula general dels cursos inicial i bàsic. Dijous 17 i divendres 18 de setembre, matrícula general de tots els cursos, excepte el C2. I dilluns 21 de setembre, matrícula general de tots els cursos, des de l'A1 fins al C2. Les inscripcions es poden fer en línia o bé presencialment a l'Oficina de Català d'Abrera, on també podeu sol·licitar cita i informació si necessiteu fer una prova de nivell. Podeu contactar-hi presencialment al carrer del Rosers, número 1, trucant al 634-757-200 o enviant un correu electrònic a abrera@cpnl.cat. També podeu consultar a les xarxes socials a Facebook i Instagram al perfil @ocdabrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
0: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
7: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
0: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
7: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
8: Ajuntament d'Abrera, amb tu. per tu.
9: Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

Terrors de clàssic de Patrick Cowley amb aquest Megaton Man. Ara la banda Mark King i una de les seves clàssiques són els Level 42, Lessons in Love.

0: Kansas, Level 42, i aquest Lessons in Love. Una altra de les clàssiques de la banda de Mark King. Avançant la segona hora del music d'aquest dimecres 16 de setembre. Quatre consellers i tot seguit més música.
1: Taller Guillén. Gran experiencia en la reparación del automóvil multimarca. Nuestras amplias instalaciones nos permiten ofrecer un excelente servicio en mecánica, electricidad, plancha y pintura de todo tipo de turismos, furgonetas, 4x4. Además, revisamos y pasamos ITV. Taller Guillén. Calle Salvador Seguí, nave 10, Polígono Industrial San Armengol de Abrera. 93-770-2963.
2: Un impacte, una llum malmesa, que no t'aturi.
3: A Martorell Glass fa més de 25 anys que cuidem el teu vehicle.
2: Reparació i canvi de llunes, reparació d'impactes, tintat, polit de fars, elevadores i sostres solars.
3: I també calibratge ADAS, formant part de la xarxa Glass Talleres.
2: Ens trobaràs a plaça de Joan Serrats 8, local 2, a Martorell.
3: Demana cita al 609-52-23-24. Martorell Glass. Arriba un client, surt un amic.
4: Això que escoltes en aquests moments a Ràdio Abrera podria ser l'anunci de la teva botiga, empresa o producte.
2: Ens adaptem a les teves necessitats i aconseguim una campanya òptima i eficaç per al teu negoci.
4: Anuncia't amb nosaltres. Contacta'ns a través del formulari que trobaràs a radioabrera.cat. Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat o truca'ns al 93 770 2334.
2: Departament de Publicitat de Ràdio Abrera. La millor inversió pel teu negoci.
5: Music. El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
0: Vinga, una miqueta de Pet Shop Boys. Nick Tennant i Chris Lowe acompanyats perfectament de la Dusty Springfield. What Have I Done to the Descendants? Una de les clàssiques dels Pet Shop

0: El ritme dels dimecres amb Jordi Busquet.
1: Vinga, ara la banda que va formar Donald Fagen i quatre amiguets més que s'anomenaven els Steely Dan. Tot un tros de clàssic. Tema del 70 i poc, amb aquest Do It Again.

0: dels Steely Dan i una de les grans clàssiques com era aquest de Do It Again. 5 minuts per sobre de 6:45 de la tarda. Avançant aquesta segona hora del Music, temporada que hem començat avui, som 16 de setembre i que durarà doncs fins al mes de juliol, ben entrat, eh? Salutacions de Jordi Bosquet tots els dimecres entre les 5 i les 7 de la tarda.
1: Music, el ritme dels dimecres amb Jordi Bosquet.
0: Ara una mica de Tico i aquest és el Carino.

Ada és Brand New Heavies. Aquest és el Tour to the Music Up, que ens apropa una mica més al punt de 3 quarts de 7 de la tarda.

Doncs la versió de Brand New Habits d'aquest clàssic dels Friday Association. Vinga, més cosetes, avançant cap a les 7 de la tarda al Music d'avui. Ara amb els Commoners i aquest Never Can Say Goodbye. En 3 minuts, 3 quarts, apurant ja els darrers minuts del Music d'avui, dimecres 16 de setembre.

0: a chatarrero del amor.
1: Chatarras CAO. Clasificación, almacenaje y transporte de metales. Cobre, latón, aluminio, plomo, baterías, hierro, acero. Chatarras CAO. Realizamos la recogida de su vehículo y le tramitamos la baja. Trato personal de acuerdo con las necesidades de nuestros clientes. Abrimos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la tarde y sábados de 9 a 1. Chatarras CAO. Calle Industria 7, junto a Rotonda del Rebato, Abrera. Teléfono 93-159-8075. Chatarras CAO.
0: Chatarrero del amor.
2: Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat.

0: 3 hores 100% música, 100% energia,
1: 100% energia,
0: 100% tu,
1: 100% tu.
0: La teva banda sonora de mitja setmana, només a Ràdio Brera.
2: Music seems to release me from the dull vulgarity.
0: La música que sona, la que t'agrada, la que et fa vibrar. Music.
3: Doncs vinga, ja hem exaurit aquest primer music de la temporada, quan falten uns 6 minuts per arribar al punt de les 7 de la tarda. Salutacions ben cordials de Jordi Bosquet. Tornarem el proper dimecres a partir de les 5. Us deixo amb aquest tros de clàssic dels Schumann Sound i aquest Què tal, Amèrica? Que vagi molt bé la tarda.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Rura. Les pluges han deixat més de 40 litres per metre quadrat a mitja hora a la comarca del Gironès, segons els registres del Servei Meteorològic de Catalunya. L'organisme ha emès un avís de pluges intenses que superen aquest llindar a la zona i ha alertat que els xàfecs són molt estàtics. En algun cas, han anat acompanyats de pedra. Els bombers han registrat una trentena de serveis entre les 3 i les 6 de la tarda, la majoria a Girona, per filtracions i acumulacions d'aigua. Destacar també a Fornells de la Selva s'han registrat 48,6 litres en 30 minuts. Degut a les pluges persistents a les comarques de Girona, l'Agència Catalana de l'Aigua ha emès una vista de risc hidrològic a la conca del Ter i és que s'ha superat el llindar d'alerta del riu Terri a Cornellà de Terri amb un cabal màxim de 17 metres cúbics per segon. No deixem el tema perquè estem pendents de les pluges que poden ser torrencials arreu i superar aquest llindar dels 40 litres metre quadrat en 30 minuts, principalment a partir del vespre ja i nit, i es poden acumular fins a 90 litres per metre quadrat en 3 hores al Baix Llobregat, Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès, que poden anar, recordem, aquests xàfecs acompanyats de temps violent. A partir de les 8 del vespre i fins a les 8 del matí de demà, l'afectació es desplaçarà cap al litoral, per litoral central i també sud, localment intens també el Tarragonès i el Vallès Occidental. Joan Ramon Cabello és subdirector de Prevenció de Protecció Civil i parla d'aquest tema.
2: Recomanem doncs, que es limitin al màxim possible els desplaçaments. En tot cas, si ens hem de desplaçar sí o sí, doncs procurar sempre fer-ho per vies principals, evitar aguals, zones baixes, zones on hi ha creuaments de rius i de rieres, per evitar que doncs, es pugui sorprendre una situació d'aquestes de pluja torrencial i avingudes ràpides.
1: I parlem de visites culturals que pretenen millorar el benestar emocional. Aquest és l'objectiu del projecte que han tirat endavant centres d'atenció primària i museus de la comarca del Baix Empordà. A través d'audioguies sensorials, cada museu convida els pacients a fer recorreguts posant-hi els 5 sentits. I participen al Museu d'Arqueologia d'Ullestret, al Museu de Pesca de Palamós, al del Suro de Palafrugell, al de la Mediterrània de Torroella de Montgrí, al Terracota, Museu de la Bisbal i al Museu d'Història de Sant Feliu de Guíxols. I parlem d'un gran espectacle de drons a la platja que celebrarà la participació de Xangai com a ciutat convidada a la Mercè d'aquest any. Serà un dels punts forts de la festa juntament amb una proposta escènica de gran format de la Fura dels Baus i una commemoració de l'any Gaudí al Parc Güell amb dansa i música.
0: Abrera Informació amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. L'Ajuntament d'Abrera ha donat la benvinguda al nou curs acadèmic 2026-2027 als centres educatius que enguany compten amb 2.000 alumnes matriculats. L'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i la regidora d'Infància, Arantxa Galofré, han visitat els centres educatius abrerencs aquest dilluns 14 de setembre al matí per desitjar a la comunitat educativa un bon inici de curs. A l'educació infantil i primària, a Abrera han començat el curs 788 nens i nenes que per centres es reparteixen 307 a l'escola Francesc Platón i Sertí, 318 a l'escola Ernest Lluc i 163 a l'escola Josefina Ibáñez, mentre que l'Institut Voltrera d'Abrera han iniciat les classes 661 alumnes d'ESO i batxillerat. D'altra banda, han començat el nou curs un total de 133 alumnes a l'escola Bressol Municipal Montpetit i 48 infants a la llar d'infants privada Piu Piu del Centre Logístic de Mercadona. També han d'arrencar el curs a l'aula d'adult municipal d'Abrera, l'Escola Municipal de Música d'Abrera, que té oberta la matrícula, els serveis socioeducatius de l'Ajuntament d'Abrera, l'Espai Galàxia i l'Espai Calima, el Centre d'Educació Especial al Puntarró, que aquest curs compta amb 11 escolars matriculats al municipi, i l'Oficina de Català d'Abrera, que té obert el termini d'inscripció per als nous cursos que començaran a l'octubre. Recordem que un any més des de l'Ajuntament d'Abrera subvenciona la totalitat del cost del transport escolar amb una oferta de més de 250 places destinades a l'alumnat abrerenc de l'Escola Francesc Platón i Sertí i l'Institut Voltrera d'Abrera des d'I3 fins a quart d'ESO, que viu als barris de Sant Miquel, Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Les Carpes i Can Amat. Amb la voluntat de garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat, des de l'Ajuntament d'Abrera s'aposta un any més per subvencionar els llibres de text i material autoeditat, l'ordinador, tauleta digital i els continguts educatius digitals. Aquest dimecres, 16 de setembre a la tarda, signa el conveni amb els centres educatius d'Abrera, aprofitant l'aturada de l'activitat habitual als centres educatius. Durant els mesos d'estiu, des de l'Ajuntament d'Abrera s'han executat diferents treballs per adequar i millorar els centres de cara al nou curs escolar. I també des de l'Ajuntament d'Abrera s'ha presentat el catàleg d'activitats educatives Abrera Educadora, una nova eina adreçada als centres educatius del municipi que recull i posa a l'abast de la comunitat educativa la gran oferta d'activitats, tallers i recursos educatius que s'ofereixen des de les diferents àrees i serveis municipals. Podeu consultar tota la informació referent a l'inici del curs escolar 2026-2027 a Abrera al web municipal abrera.cat.
0: Abrera Informació. Mobilitat i transport.
3: Un any més, Abrera es suma a la Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible, que enguany se celebra del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre. I des de l'Ajuntament d'Abrera s'organitzen diferents activitats, com una bicicletada popular amb botifarrada, un taller de cistelles de bici i servei de bus urbà gratuït. Del dimecres 16 al dimarts 22 de setembre se celebra a Catalunya la Setmana Europea de la Mobilitat, que promou hàbits de mobilitat més sostenibles, segurs i saludables, com són el desplaçament a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric. També es visualitzen els canvis possibles en l'ús de l'espai públic, la millora de la qualitat de l'aire i la reducció de la contaminació. El tema escollit per la Setmana Europea de la Mobilitat de 2026 és la mobilitat per a tothom, que consisteix a garantir que totes les persones puguin accedir a un transport sostenible independentment dels seus ingressos, ubicació, gènere o capacitats, tant si són joves, grans o encara no han nascut. Des de l'Ajuntament d'Abrera s'han organitzat diferents activitats que repassem a continuació. Diumenge 20 de setembre es farà una bicicletada popular per descobrir Abrera, amb botifarrada i un taller de cistelles per a la bici. La sortida de la bicicletada està prevista a les 10 des del parc de Can Morral, on es farà la benvinguda als i les participants. El recorregut passarà per diferents punts d'interès del municipi, com la Font dels Peixos, l'església de Sant Pere, l'ermita de Sant Hilari i els horts de Can Morral, on hi haurà uns cartells informatius amb codis QR, a través dels quals els explicarà la història de diferents indrets emblemàtics d'Abrera, punts històrics i d'interès local en format escrit i d'àudio. A l'arribada hi haurà botifarrada i aigua per a tothom. La previsió és que l'activitat finalitzi al parc de Can Morral cap a les 11 i d'11 a 12 es podrà realitzar el taller Fes la teva cistella per la bici a càrrec d'Acció Climadiva. Els i les participants podran construir cistelles o alforges senzilles i pràctiques per guarnir la seva bicicleta i fer-la més funcional. Mentre que el dimarts 22 de setembre, durant tot el dia, s'oferirà de forma gratuïta el servei de bus urbà d'Abrera. Trobareu tota la informació als webs abrera.cat i radioabrera.cat i al perfil d'Instagram @abrerainfo.
0: Abrera Informació. Entitats. Esports.
3: El Club Esportiu de Darts i Social Abrera i Barris va celebrar aquest dissabte 12 de setembre el tercer Open de Darts d'Abrera, que va tenir lloc al Casal Social de les Carpes. L'alcalde Jesús Navarro i el regidor José Antonio Zafra van assistir a l'esdeveniment. La competició es va disputar en modalitat masculina i femenina, amb una participació total de 60 jugadors i jugadores, 48 en categoria masculina i 12 en femenina, provinents de diversos municipis i amb la presència de destacades figures del panorama català dels darts, com Martín Martín, subcampió de l'Open Internacional de Calella el 2026, Loli Cascales, actual campiona de Catalunya, i Vanessa Sola, membre de la selecció catalana. En categoria masculina, el guanyador va ser Martín Martín i el segon classificat, Pau Bota, mentre que en categoria femenina va guanyar Vanessa Sola i Maria Zuaga va ser la segona classificada.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
4: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
5: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
4: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
6: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
0: Ràdio Abrera, la música que t'agrada.

0: come on.
1: Baby girl, baby girl.
0: Oh. Uh-huh.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Els afectats per l'esborrany de l'L9 al Putxet veuen encara molt allunyat un acord amb la Generalitat sobre les indemnitzacions, tot i que confien que l'acord es pugui tancar abans de les properes eleccions. Així ho ha explicat aquest dimecres Carmen Pérez Pozo, l'advocada i representant del 90% dels afectats, després de la darrera reunió mantinguda amb el govern. Pérez Pozo, que fa unes setmanes preveia arribar a un acord aquest mes, ara diu que esperen que l'acord marc arribi abans de final d'any, tot i que calcula que el cas continuarà obert fins a mitjans de 2027. Més qüestions. El Congrés ha convalidat el decret llei de mesures urgents per pal·liar la crisi migratòria a Ceuta, dotat en 309 milions d'euros. Ho ha fet amb els vots a favor de tots els grups, excepte els de Vox, que han votat en contra, i Junts, que s'ha abstingut. El paquet preveu destinar 21 milions a serveis essencials, 90 a reforçar la seguretat, 110 a l'acollida de menors i atenció humanitària, i 80 en ajudes directes. Correspon, atenció, a l'equivalent del 16% del PIB de la comunitat autònoma. De la ciutat autònoma, volem dir. I la Fundació Pasqual Maragall fa una crida a les administracions a invertir en recerca sobre Alzheimer i a preparar el sistema sanitari per quan arriben els medicaments eficaços contra la malaltia. Al món hi ha 192 assajos científics en marxa per combatre'l a hores d'ara. El dilluns vinent és el Dia Mundial contra l'Alzheimer. Es calcula que el 2% de la població pateix alguna demència. Escoltem la presidenta de la Fundació, Cristina Maragall.
2: És important invertir recursos en totes aquestes àrees i la coordinació entre administracions. No ens podem permetre que passi ni un sol dia des de que s'aprovin aquests fàrmacs a que els podem traslladar directament a la població.
1: I l'antiga estació d'autobusos de Lleida es convertirà en el nou equipament esportiu, que comptarà amb una inversió de 6 milions d'euros. La proposta preveu una piscina de 25 metres, un gimnàs, una pista esportiva, espais per a entitats i un bosc. La proposta guanyadora, a càrrec dels arquitectes Aleix González i Manuel González, planteja combinar l'edifici actual amb una nova construcció i crear espais oberts i zones verdes. I els Mossos d'Esquadra han detingut un jove menor d'edat per presumpta agressió sexual a una noia, també menor, a Sant Joan de les Abadesses. Els fets haurien tingut lloc el cap de setmana en el marc de la celebració de la Festa Major. La noia els va denunciar l'endemà. Un cop presentada la denúncia, els Mossos van obrir una investigació que ha acabat amb la detenció del jove com a presumpte autor d'aquesta agressió.
0: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Ja estan obertes les inscripcions per participar als tercers premis de l'activitat física i l'esport local d'Abrera, convocats per l'Ajuntament amb l'objectiu de reconèixer i guardonar les iniciatives i les aportacions més significatives de persones i entitats públiques o privades vinculades al municipi d'Abrera, que hagin destacat pels èxits esportius assolits per la promoció de l'esport, l'activitat física, o que contribueixin a enaltir i projectar l'esport de la vila d'Abrera, o bé que les seves accions tinguin repercussions beneficioses pels abrerencs i abrerenques. Les candidatures de la tercera edició dels Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local es podran presentar fins al dimarts 20 d'octubre inclòs, de forma telemàtica a través de l'enllaç que trobareu al web abrera.cat, i si necessiteu suport podeu adreçar-vos al Centre Aquàtic Municipal. Es poden presentar persones físiques o jurídiques d'acord amb el que s'estableix a les bases reguladores, les quals se podeu consultar al web municipal també. Així mateix, el Servei d'Esports hi podrà incorporar aquells esportistes, entitats o persones que no hi figuren entre les candidatures presentades i que es consideri que recullen els mèrits suficients per optar als premis convocats. Els Premis de l'Activitat Física i l'Esport Local d'Abrera es van crear amb l'objectiu de generar un punt de trobada per a la ciutadania d'Abrera i associacions esportives locals, permetent-los reconèixer i celebrar la diversitat del món de l'esport que està directament vinculat i integrat al municipi. Han de contemplar les diferents vessants de l'esport local, com ara el rendiment esportiu, la promoció i participació en l'activitat física dels diferents actors de la població, població, el foment dels valors implícits a la pràctica esportiva. En casos especials d'interès, rellevància o repercussió dins la vida esportiva d'Abrera, es podrà atorgar mencions especials per iniciativa de la comissió qualificadora. A continuació us detallem les categories d'aquests premis. Col·laborador o col·laboradora de l'any, reconeixement al centre educatiu o associació de famílies d'alumnes, capacitat organitzativa d'esdeveniments, igualtat d'oportunitats, inclusió i cohesió social, activitat física, hàbits saludables i envelliment actiu, premi als valors esportius, Memorial Antonio Serrano, trajectòria esportiva, èxit esportiu i millor esportista individual masculí i femenina. Per a més informació, podeu contactar amb el Centre Aquàtic Municipal d'Abrera al passeig de l'estació 24 a l'horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 7 del matí a 10 de la nit, dissabtes de 9 del matí a 8 del vespre i diumenges al matí de 10 a 2. També podeu trucar en el mateix horari al 93 770 5100 o enviar un correu electrònic a camp@abrera.cat.
0: Abrera Informació. Cultura. Entitats.
3: Aquest mes de setembre es posa punt i final a les festes dels barris d'Abrera, amb la Festa Major de la Florida, que tindrà lloc del dijous 17 al diumenge 20 de setembre, amb una programació plena d'activitats per a totes les edats que arrenquen aquest dijous, dia 17, amb una sessió de zumba a càrrec de Vive i Baila a 6:15 de la tarda a la plaça de les Escoles Velles. Tot seguit, a 6:45 hi haurà una festa de disco music amb bany d'escuma, acompanyada de croissants i sucre gratuïts pels infants. Alfonso Cabido és el president de l'Associació Veïnal de la Florida.
4: És important perquè se genera convivència en el barri. Nosotros tenemos nuestro chat informativo donde solo escribimos nosotros y damos las noticias que salen en la web del ayuntamiento, la bustia, tal, todo lo relacionado con Abrera, con el municipio de Abrera, o si son municipios colindantes y hay noticias que también interesan, también las ponemos y las tienen directamente en el móvil. Todo esto genera convivencia y lo que queremos es un barrio que esté vivo, que asista a los eventos y que pongan propuestas para mejorar entre todos. Todo está abierto al municipio, ¿no? Sobre todo vecinos del barrio, pero también vecinos de Abrera.
3: Divendres 18 de setembre, la música serà la protagonista amb el concert de la Rock and Roll Brothers de 7 a 8 i l'actuació de Gelaban de 8 a 9:15, amb dues a la plaça de les Escoles Velles i servei de bar. Dissabte 19 de setembre s'iniciarà amb una caminada al Pont dels Francesos amb esmorzar i debat veïnal, i a la nit, a partir de les 9, hi haurà el tradicional sopar amb fideuà i ball amb música a càrrec de DJ Néstor. La festa finalitzarà el diumenge 20 de setembre amb un concert a la Sala Municipal d'Abrera a partir de les 6, amb la Coral Contrapunt, el Cor de Gospel i el Combo de l'Escola Municipal de Música d'Abrera. La Festa Major de la Florida està organitzada per l'Associació de Veïns i Veïnes del Barri amb la col·laboració de l'Ajuntament i tindrà lloc a la plaça de les Escoles Velles, al carrer de la Florida i a la Sala Municipal. Per a més informació o reserves podeu contactar al telèfon 639-400-833 i trobareu tot el detall de les activitats als webs abrera.cat i radioabrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
6: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
5: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
0: Música i informació.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Gràcies.
1: Per molts anys, Edu.
0: I la veritat que ens està encantant tot el que fas.
2: Gràcies per totes les teves cançons que ens han
3: passat. Ara, oh my, et volia desitjar.
4: Hola, Edu, estem al Castell de Sallent, des d'on et volem felicitar.
5: Et vaig anar a veure a la festa major de Lleida i m'ho vaig passar molt bé.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu.

0: Cabrera gaudim dels patis oberts. Un espai per fer esport, jugar i compartir temps en família.
1: Cada dissabte a la tarda de 4 a 8 i cada diumenge al matí de 10 a 2, el pati de l'escola Ernest Lluc obre les portes amb accés lliure i personal esportiu de suport per ajudar, orientar i dinamitzar activitats.
0: Hi trobaràs una gran pista poliesportiva amb cistelles i porteries i una zona de jocs infantils i sorral, en un entorn segur i accessible per practicar activitat física, divertir-te i relacionar-te amb altres infants, joves i famílies.
1: L'accés al pati de l'escola Ernest Lluc es fa pel carrer d'Antonio Machado. Recorda que, en cas de pluja intensa, les instal·lacions romandran tancades. I consulta els horaris especials durant les vacances escolars a abrera.cat i a les xarxes socials municipals.
0: Patis oberts d'Abrera. Vine, participa i gaudeix de l'oci i l'esport en comunitat.
2: T'hi esperem.
3: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Rura. Els bombers han rebut mig centenar d'avisos per les pluges d'aquesta tarda part del territori català. Entre les 3 i les 6 n'hi ha hagut una trentena i una altra vintena entre les 6 de la tarda i les 8. La majoria de serveis han estat per acumulacions d'aigua i caiguda de branques. Les comarques gironines són també les que han recollit més aigua, amb 58 litres per metre quadrat a Fornells de la Selva, 49 a Banyoles o 48 a Cassà de la Selva. Precisament, reduir el risc d'inundacions aprofitant al màxim de l'aigua de la pluja és un dels reptes de les ciutats en plena crisi climàtica. A Barcelona es fa servir l'anomenat urbanisme climàtic, amb el qual l'any passat es va aconseguir, atenció, retenir un volum equivalent a 148 piscines olímpiques. L'aigua provinent de la pluja que no va acabar al clavegueram. En els darrers 6 anys, el consistori ha multiplicat per 3,5 la superfície d'aquest urbanisme climàtic i ha pressupostat 10 milions d'euros en manteniment per als propers 3 anys, que pensa quadruplicar els recursos actuals. Escoltem Laia Bonet, que és la primera tinent d'alcaldia.
2: Per lluitar contra les grans inundacions tenim efectivament les grans infraestructures, tenim els dipòsits pluvials, tenim els col·lectors, però també tenim a través d'aquest urbanisme climàtic, no?, amb aquestes transformacions en el verd de la ciutat, també tenim una altra solució per combatre el risc d'inundacions a les pluges intenses, però alhora també ens permet combatre les pujades de temperatura.
1: I el Congrés ha reprovat per tercera vegada el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i ha reclamat al president espanyol, Pedro Sánchez, que el cessi. En aquesta ocasió, la cambra ha aprovat per 184 vots a favor i 149 en contra, més 11 abstencions, la reprovació. Inclòs una moció, això sí, sense efecte jurídic, se li retreu l'evident, diu, desprotecció de les fronteres i l'abandonament de Ceuta. El text ha rebut el suport de PP, Vox i UPN, però també el dels socis d'investidura, com Junts i Esquerra, mentre que Bildu, Podem, Compromís i Coalició Canària s'han abstingut, PSOE, Sumar i PNB i han votat en contra. I la col·laboració entre l'Hospital del Pallars, el Museu de la Conca d'Allà i l'Institut Català de Paleontologia ha portat al centre hospitalari a fer un tac d'una vèrtebra de dinosaure trobada a un jaciment d'Orcau al Pallars. Es tracta d'una vèrtebra d'un dinosaure de coll llarg anomenat Abditosaurus, l'últim gegant del Pirineu que va viure fa 70 milions d'anys. Darrer punt, el tema del dia del cinema, La bola negra, de Javier Calvo i Javier Ambrosi, representarà a Espanya als Oscars i optarà a la candidatura a la millor pel·lícula internacional.
0: Música i informació. Ràdio Abrera.

I Tom Hanks, a Forrest Gump, de 1994, deia: "Mi mamá siempre me decía que la vida era como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar". Què tal, Cocos? Gràcies per estar en connexió. A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, crec que des de Sabadell, dedicarem aquesta hora de programa a les bandes sonores. El primer correu electrònic que ens va arribar és de la Sònia López Egea, aquí a cocodrilclub@gmail.com, i ens diu: "Hola Albert, em dic Sònia i t'escolto sempre mig dormint encara a aquelles hores. Dius que estàs preparant un programa de músiques de pel·lícules. Doncs bé, a mi, per la que tinc preferència, és Missió Impossible, ja que fins i tot és la melodia que porto al mòbil".

Aquesta és la música que van escriure Adam Clayton i Larry Mullen per al tema principal de Mission Impossible, la banda sonora preferida per la Sonia López Egea, que per cert també deixa anar a l'aire un altre suggeriment. Diu que aquesta és la música que ella porta al mòbil. Diu, també podries preparar un programa amb quina música és la que tenim al mòbil. Salutacions des del Prat de Llobregat, Sonia López Egea. Gràcies per el teu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com i queda la idea en l'aire. Si vols, digue'm quina melodia, quina música portes al mòbil quan et truquen. Digue'm-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. El pròxim suggeriment és de l'amic Jaume Vidal, que ens diu en el seu correu: Hola Albert, estic d'acord amb que facis un programa dedicat a les bandes sonores de pel·lícules. Formen una part molt important de la història musical. Per la meva part, i degut a una sèrie de circumstàncies, la meva preferida és la de la pel·lícula La calle de l'adiós, el tema Hanover Street, de l'autor i director John Barry. Espero que finalment facis aquest programa. Salut, Jaume Vidal. Molta salut també per tu. Doncs ja l'estem fent. I per cert, gràcies per aquesta proposta, perquè és una música realment meravellosa.

música de l'amic Jaume Vidal, la música de la pel·lícula La calle de la Dios, estrenada el 1979. El tema principal, Hanover Street, escrit per John Barry. Música de pel·lícula. Músiques per somiar desperts.

La pròxima proposta també ens demana una música molt coneguda, en aquest cas, de John Barry. Precisament ho fa l'amic oient que va tenir la idea de proposar-nos que dediquéssim un programa a les bandes sonores, l'Eloi Hernández. John Barry va ser un d'aquells autors de bandes sonores dels que ja no es fan. Havia nascut el 1933 al Regne Unit, va morir a Nova York el 30 de gener de 2011. I l'Eloi Hernández ens diu: benvolgut, Albert, t'escric aquest correu fent referència a la música de bandes sonores que jo et vaig proposar i que sembla que ha tingut acceptació. És molt difícil escollir-ne una, però em decideixo per Memòries d'Àfrica de John Barry, per la música i per la pel·li de Sidney Pollack, per les imatges i pels diàlegs, com aquella conversa entre el marit d'ella i Robert Redford. Podías haber pedido permiso. Se lo pedí y ella me lo dio. Memorable. Una salutació afectuosa, Albert. Gràcies, Eloi.

0: la banda sonora preferida d'Eloi Hernández, que s'ho ha pensat molt perquè evidentment és molt difícil escollir-ne només una, Memòries d'Àfrica, estrenada el 1985 amb una Meryl Streep preciosa, sobretot en aquella escena en què ell li està rentant el cabell, recordes? Gràcies, Eloi, per aquesta proposta que, com tu molt bé dius, ha tingut molt bona acceptació entre la parròquia cocodrilera.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I ara, el correu que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com de la Elsa Ventura, que ha vingut a vegades a algunes de les nostres sessions revival i és una de les nostres més joves oients. La Elsa ens diu: avui has dit que et diguem la banda sonora que més ens agrada. Buf, que difícil dir solament una, ja que sóc molt cinèfila i m'encanta la música. Et diré una que no crec que te la demani molta gent, i és la banda sonora de Harry Potter, perquè sempre em porta a l'infant que portem dins. I ja saps, Albert, que t'admiro molt. Moltes gràcies, Elsa.

La música de Harry Potter, que es va estrenar al novembre de 2001. Música de John Williams, un altre dels autors de bandes sonores històrics, que m'imagino que al llarg d'aquest programa especial del Cocodril, dedicat a les bandes sonores, tornarà a sortir. Era la banda sonora de la Elsa Ventura. Atenem ara el correu de la Xana, que ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com, que ens diu: hola, m'agradaria molt que poséssiu un pessic de la banda sonora original de la pel·lícula Chocolat, de Hans Hallström. Moltes gràcies. Doncs aquí el tens.

És la música de Chocolat, estrenada al març de 2001. Música de Rachel Portman. Música que ens ha demanat la Xana. I donarem algunes dades per fer una miqueta d'ambient cinematogràfic, eh? Ens imaginem davant la gran pantalla que està encara coberta per aquella fantàstica cortina vermella que en qualsevol moment ens descobrirà tot un món d'il·lusions. Com deia el malaurat Robin Williams en el paper de John Keating el 1989, Carpe diem, aprovechen el dia, hagan sus vidas extraordinàries. En aquell club de los poetas muertos. Però la pel·lícula d'animació amb més ingressos bruts de la història ha estat Blancanieves y los siete enanitos, estrenada el 1937. I la comèdia amb més ingressos ha estat Resacón 2, ahora en Tailàndia, del 2011. I la comèdia negra més taquillera vol dir la que ha recaptat més diners. Però, és clar, això és una mica enganyós perquè no es té en compte la inflació. Per això després donarem la llista de les que ha vist més gent, de les més vistes. Però la comèdia negra més taquillera és una del 2013, El Lobo de Wall Street. I la pel·lícula en general que ha aconseguit més diners ha estat Avatar. El seu director, James Cameron, ja ho havia aconseguit abans amb Titanic. Aquesta continua sent música de Chocolat, la pel·lícula de la Xana, una pel·lícula màgica.

A mi aquest programa també m'està rejuvenint, perquè estic recordant quan vaig tenir la possibilitat de fer de crític de cinema a la ràdio, en un programa que sortia als migdies a partir del 90 i durant 3 temporades, que es deia La Bona Vida, on, entre d'altres coses, tenia l'obligació de veure'n totes les estrenes per després comentar-les per antena i també amb els oients que les haguessin vist. I rebem l'email aquí a cocodrilclub@gmail.com de l'amic Pol García Jiménez, que ens diu: apreciat Albert, t'escolto des de l'Hospitalet de Llobregat i, com he fet altres vegades, et felicito pel teu programa. Moltes gràcies, Pol. Com us he escoltat la vostra proposta per fer un monogràfic de bandes sonores, us envio el meu top 10. Com veureu, no hi ha cap tema cantat del tipus La Mujer de Rojo, amb cançons molt exitoses cantades per grans intèrprets. En aquest cas, Stevie Wonder. Per mi, és més autèntica la banda sonora original feta només amb instruments musicals. Aquesta és la meva tria. A veure què us sembla. Doncs gràcies per haver-te preocupat, però escoltarem només un fragment de cada una de les teves 10 preferides, perquè malauradament no tenim temps per escoltar-les senceres. Però, en fi, un bon tast. En el número 1 situa Candilejas, de Charles Chaplin, i en Pol diu: una mostra del geni d'en Chaplin que s'atreveix fins i tot amb la música.

I després de Candilejas, l'amic Pol García ens situa Doctor Jivago i diu: aquest tema de l'ara, amb les balalaiques de fons, et trasllada a l'estepa russa, encara que em sembla que va estar rodada a la Manxa. A Sòria, em sembla, concretament. Però és música d'un altre dels històrics, d'aquells que ja no es fan. Morir Jarre.

la música de Doctor Zhivago, la música de Maurice Jarre, pel·lícula estrenada el 1965, que l'amic Paul situa en el segon lloc de les seves 10 preferides. En el número 3, 2001, Una odissea en el espacio. Diu, molt ben triat el Danubi blau d'en Johann Strauss per donar la sensació d'immensitat del cosmos i també dona credibilitat a les naus fetes amb maquetes.

El vals del Danubi blau de la banda sonora original de 2001, Una odissea en el espacio. Estrenada el 1968. És la tercera de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez. En el 4 posa El exorcista, de Mike Oldfield. Diu que és la demostració de que un àlbum de banda sonora pot ser un èxit de vendes com ho va ser Tubular Bells, i amb el mèrit afegit de tocar l'autor tots els instruments.

L'Exorcista es va estrenar al setembre de 1975. I en el cinquè lloc, l'amic Paul situa El cazador, de Stanley Myers. Diu que aquest fantàstic solo de guitarra forma una part reflexiva al voltant de l'horror de la guerra del Vietnam. I a més, l'amic Paul era dels Shadows.

0: estava pensant que la filosofia d'aquest programa especial del Cocodril són músiques de bandes sonores originals que us hagin agradat. I no necessàriament us ha pogut agradar la mateixa pel·lícula. És a dir, que hi ha pel·lícules dolentotes, però amb músiques extraordinàries. No és el cas del Cazador, que estem escoltant amb els Shadows. Estrenada el 1979. La cinquena de les 10 preferides de l'amic Pol García Jiménez, que seguirem escoltant. Però ara m'agradaria recordar què diu l'actor Rutger Hauer en el personatge de Roy Beatty a Blade Runner del 1982. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A petició de molts amics oients que van recolzar el suggeriment d'Eloi Hernández, estem dedicant aquesta hora de programa a bandes sonores i crec que està quedant un programa de pel·lícula. En Pol García Jiménez es va preocupar de fer-nos arribar al seu top 10, les seves 10 bandes sonores preferides. Candilejas, Doctor Zhivago, 2001, una odissea en el espacio, El exorcista, El cazador, i en el número 6 posa una altra de John Williams que hem escoltat abans, La guerra de les galàxies.

Per cert, que en el món dels rècords, la sèrie de pel·lis amb més ingressos han estat les 10 pel·lis de la Guerra de les Galàxies.

Diu en Paul, la Guerra de les Galàxies es va convertir fins i tot en un gran èxit a les discoteques. Sí, però no amb aquesta, que era la versió oficial de la peli, sinó amb la versió, amb l'adaptació que va fer un grup de laboratori anomenat Mecco.

I en el número 7 de l'amic Pol, Carros de Fuego d'Evangelis, diu que és un gran èxit que va sonar a la majoria de competicions esportives de tot el món i durant molts anys. Doncs tens raó, va traspassar l'èxit més enllà de la gran pantalla.

I amb aquesta música de Carros de Fuego, estrenada a Espanya l'1 de gener de 1982, us comentarem les 10 pel·lis més taquilleres de la història. Aquest llistat no té en compte la inflació, per això queden fora algunes de les més vistes, com Lo que el viento se llevó o La primera guerra de les galàxies. Després comentarem les més vistes de veritat, diguem. Però les més taquilleres, en el número 1 està Avatar, del 2009, Titanic, del 1997, en tercer lloc El despertar de la fuerza, de Star Wars, del 2015, en quart Jurassic World, del 2015, en cinquè lloc Los Vengadores, del 2012, en sisè, Fast and Furious. En el set, Los Vengadores, la era de Ultron, del 2015. En el vuit, Harry Potter i les Relíquies de la Muerte, del 2011.

No, no surt ET, però sortirà entre les més vistes. ET és la número 8 de l'amic Pol García Jiménez, també de John Williams. Diu que cada vegada que l'escolta li recorda el moment on s'eleven tots pedalant els nois amb l'ET, amb la gran lluna de fons.

I les pel·lícules més vistes de la història han estat aquestes. En el número 1, Lo que el viento se llevó, de 1939. Seguida de Star Wars, la primera entrega de 1977. Sonrises i làgrimes, de 1965. E.T., de 1982, de la que estem escoltant el seu tema central. Titanic, de 1997. Los Diez Mandamientos, de l'any 56. Tiburón, del 75. Doctor Zhivago, que també hem escoltat abans, de 1965. El Exorcista, que també ha sonat abans, de 1973. I Blancanieves i los Siete Enanitos, de 1937.

Pol García Jiménez en el número 9 situa Memòries d'Àfrica, que hem escoltat abans perquè l'havia demanat també un altre amic, l'Eloi. Diu, grans imatges en el vol de Meryl Streep i Robert Redford per la sabana amb els animals corrent i aquesta espectacular música sonant fantàstica. I en el número 10, La vida és bella, de Nicola Piovani. Diu, la música mostra com després de l'horror de la guerra apareix de nou l'esperit de superació de l'ésser humà.

I en Pol García Jiménez acaba el seu correu electrònic dient-nos: moltes d'aquestes músiques han ajudat a donar més importància i rellevància a les seves pel·lis, i quan les escoltes et veus transportat als escenaris on van passar els aconteixements. Una gran idea, la de fer aquest programa especial. Albert, tu i el teu equip sou, com diu el Foraster a TV3, molt bona gent. Petons per tots.

I les meves preferides. Em deixeu fer un tast? Serien moltes, eh? Per exemple, Fellini 8 y medio, el vals del Gato Pardo, Los Puentes de Madison, Cinema Paradiso, El Violinista en el Tejado, Lawrence d'Aràbia, etc, etc. Per una qüestió personal i professional de carinyo, deixeu-me compartir la banda sonora de Lady Halcón, que va escriure Andrew Povel en producció de l'Ann Parsons, estrenada el 1985.

Aquell 1985 realitzava un programa de cinema a l'estimada cadena catalana, al costat de Pepe Nieves, que es deia Sessió Contínua. I a l'arribar als 100 primers programes, era un programa setmanal, per tant portàvem ja doncs, uns 2 anys, vam voler celebrar-ho projectant cine. No va ser fàcil, però vam aconseguir l'exclusiva de la pel·lícula Lady Halcón per ser projectada només per als nostres oients en una sessió privada en la pantalla que aleshores, en aquell 1985, era la més gran de Barcelona, la pantalla del desaparegut Florida Cinerama, doncs uns quants mesos abans de la seva estrena oficial. A banda del carinyo personal per al que va significar aquella vetllada, que va ser realment emocionant, Lady Halcón ens va semblar un conte meravellós, d'aquells que t'ajuda a desconnectar de l'actualitat tan trista i tan amarga que tenim a vegades al nostre voltant. Sí, et pots tornar a sentir aquell nen o aquella nena que eres veient-la. Si la pots veure, si encara no l'has vist, te la recomano. Però això sí, l'has de veure amb ulls de nena. Allà molts vam descobrir una guapíssima Michelle Pfeiffer, a la que a la pel·lícula li diuen la cara de l'amor. I Rutger Hauer i moltes altres coses. Lady Halcón, a més, com us deia, era un contrast, imatges de l'edat mitjana amb música actual d'Andrew Powell en produccions d'Alan Parsons. I l'altra banda sonora que m'ha emocionat especialment sempre i que vull compartir amb tots vosaltres és de Riques i Famoses, del 1981 i del gran Georges Delerue.

Sempre que l'escolto penso que s'ha de tenir molt talent per ser capaç d'escriure una música així. La de Riques i Famoses, pel·lícula estrenada el 1981, banda sonora signada per un dels més grans, George Delerue, que com la majoria d'una època daurada de bandes sonores i de cine, ja ens va deixar el març de 1992 a Los Angeles. Havia nascut a França. Avui, en aquest especial del Cocodril, amb aquest programa diferent, dedicat a les bandes sonores a petició de molts dels nostres oients, hem evitat cançons de pel·lis perquè he interpretat que el que volíeu eren bandes sonores instrumentals, com aquesta.

0: la de la mítica trilogia Regreso al futuro, escrita per Alan Silvestri. Cançons de pel·lícules populars, com per exemple Gris, o Febre del dissabte a la nit, o La mujer de rojo, Oficial y caballero, Dirty Dancing, Flashdance, ja sonen habitualment al programa. Però sí que m'agradaria acabar amb una que simbolitza el poder de l'amor per la música i per al cine que tenim els cocodrils. La cançó principal de Regreso al futuro que van composar Hugh Lewis and the News. No perdis la sintonia, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. Som pendents de les pluges. Protecció Civil ha enviat a 2:15 un és alert al Barcelonès i Maresme per risc d'inundacions sobtades. La tempesta elèctrica ha arribat amb força al Barcelonès Nord i ha provocat talls de llum intermitents a diversos districtes de Barcelona i afecta centenars de veïns. També s'han tallat per inundacions la ronda de dalt en sentit nord i afectacions a la línia 5 del metro. Aquesta tarda el xàfec s'ha localitzat especialment al nord-est del país i a Girona, amb intensitat, per exemple, a Fornells de la Selva, amb 57 litres. A hores d'ara hi ha possibilitat de pedra de més de 2 centímetres i ratxes de vent superiors a 90 km per hora, així com masclafits i tornados al Baix Llobregat, al Garraf i al Baix Penedès. Continuarà les properes hores, estan afectades fins a 20 comarques, per tant, molta precaució. Canviem de tema. El president Salvador Illa ha volgut agrair els extremenys que van emigrar a Catalunya als anys 60 del segle passat i que van participar activament en la construcció dels seus barris. Ho ha dit aquest vespre durant l'acte institucional de celebració de la Diada de Catalunya-Extremadura, que ha tingut lloc a Mèrida. Illa ha dit que hi ha moltes coses que uneixen Catalunya i Extremadura i que cal mostrar-ho per a aquells que volen enfrontar els dos pobles.
2: És mucho, com ha quedado demostrado en este acto, lo que une a Catalunya i a Extremadura. Es necesario hacerlo explícito, es necesario explicarlo y es necesario mostrarlo. Porque aún hay algunos que pretenden enfrentarnos, pero no lo van a conseguir. Nada ni nadie puede negar esta realidad. Cataluña le debe a Extremadura una parte esencial de lo que es y viceversa.
1: Illa s'ha reunit amb la presidenta extremenya, la popular Maria Guardiola, que li ha deixat clar que no dona suport al nou finançament. El president ha llançat un missatge a favor d'acollida dels migrants poc abans de reunir-se amb ella, que governa, recordem, amb l'extrema dreta de Vox. I Mossos i agents de seguretat privada contractada per Adif reforçaran aquesta nit la vigilància a la zona de l'estació de França per evitar robatoris de coure. De fet, agents de la policia científica han fet avui una inspecció ocular a la zona per investigar els robatoris. Els últims dies s'han incrementat els casos de sustracció de coure en aquesta zona. I el Museu del Barroc de Catalunya estrena una exposició sobre els lligams de l'art recent amb aquest moviment cultural dels segles XVII i XVIII. Es diu Persistències efímeres i reflexiona sobre el llegat del barroc a través d'obres d'artistes catalans com Salvador Dalí o Joan Brossa. Darrer punt, el Barça juga amb el Racing hores d'ara des de 10:15. De moment, el Barça guanya per un gol de Joao Cancelo.
0: Música i informació. Radio.

0: Bona nit i benvinguts a Jazz Club de nit. Tanca els ulls, tanca la porta i no et preocupis de res més.
1: Close your eyes.

0: baby tonight.
1: Aquest programa que us parla diu això. Ei, vosaltres dos, adoreu les guerres, mala gent. Molt bona nit a tothom, benvinguts a Jazz Club de Nit, aquí a Ràdio Abrera 107.9, amb un programa de jazz per a vosaltres que us agrada el jazz, com deia el nostre amic Cifu. A ell li dediquem el programa avui i cada setmana que el fem, o sigui que un petó ben gran, Cifu. Aquí Miquel Tuset i Mallol, qui us parla, presenta i realitza aquest programa i, com sempre, amb les novetats de músics i editorials. I ja sabeu que aquest programa forma part de la plataforma col·lectiva i internacional anomenada Esfera Jàsica. Al blog hi trobareu l'enllaç. I avui faré un programa especial dedicat a les produccions que comenten i publiciten els cracs especialistes de la revista Downbeat Magazine, a més de parlar-ne de les seves actuacions. Per això podrem repassar alguns temes de quatre dels discos que ells comenten, critiquen, entre cometes, que són aquests: Enduring Sonnets, del gran saxofonista Steve Wilson; What Times Are These, de Jamie Bounce
2: Septet;
1: i els de Downbeat comentant-ne el seu bolo; el disc Universal Truth, del genial Emmett Cohen; i el darrer de Joe Lovano, Paramount Quartet. La particularitat del programa d'avui és que podeu escoltar la música sense cap interrupció ni comentaris, els justos per presentar els projectes que escoltareu, o sigui que de ben segur serà un gaudi estiuenc per a totes i tots vosaltres. I sí que parlaré dels projectes previ a les músiques. I començaré aquest programa especial amb el disc de Joe Lovano, Paramount Quartet, publicat el 29 de maig de 2026 per la SM. Dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim a Joe Lovano, saxo, tenor i soprano; Julian Leitch, guitarra; Asante Santidebriano, baix; i Will Calhoun, bateria. Al blog hi trobareu l'enllaç a la pàgina web del disc. Doncs nosaltres els escoltarem en un parell de temes seguits, o sigui que gaudir d'aquestes magnífiques músiques amb els temes The Great Outdoors i Congregation, de Joe Lovano.

I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques. I segueixo amb els altres projectes comentats pels amics i amigues de Downbeat, i ara amb el disc conceptual de la flautista Jamie Baum Septet, What Times Are These, publicat per Sunnyside Records el 5 d'abril de 2024. I aquí tenim a Jamie Baum, flautes, spoken word, Jonathan Finlayson, trompeta, spoken word, Sam Sadigursky, saxual, clarinet, clarinet baix, Chris Comer, trompa, Brad Sheffick, guitarra, bols tibetans, Luis Perdomo, piano, Fender Rhodes, Ricky Rodríguez, contrabaix, baix elèctric, Jeff Hirschfield, bateria, Theo Blackman, Kokai, Sara Serpa, Aubrey Johnson, veus, i Keito Gawa, percussió. Al blog hi trobareu l'enllaç al seu Bandcamp i a la pàgina web de Sunnyside Records. I d'aquest projecte podreu escoltar aquests temes, In the Light of Day i An Old Story, de Jamie Baum.

I al blog hi trobareu enllaços a diverses discogràfiques. I segueixo amb el disc del saxofonista Steve Wilson, Enduring Sonance, publicat per Smoke Sessions Records l'1 de maig de 2026, dades de l'enregistrament al blog. I aquí tenim Steve Wilson, saxo, alt i soprano, flauta, Joe Block, vibràfon, René Rosnes, piano i Fender Rhodes, Jay Anderson, contrabaix, Kendrick Scott, bateria i Kevin Newton, trompa, A Quiet Girl i Francisco. Tots els arranjaments són de René Rosnes. Al blog hi trobareu l'enllaç al Bandcamp del disc. Doncs també els escoltarem en dos temes seguits sense dir-ne ni una paraula, o sigui que a gaudir d'aquests dos grans temes, How Long, de Bill Lee, i A Volta, de Elian Elias.

I al blog hi trobareu enllaços a pàgines web dels locals on es fa jazz. 23 Robadors, Barcelona, Jamboree Jazz Club, Barcelona, Sunset Jazz Club, Girona. I ja encarem al final del programa d'avui amb el darrer disc del gran Emmett Cohen, Universal Truth, publicat per Mac Avenue Records el 29 de maig de 2026. Dades de l'enregistrament al blog, i aquí tenim a Emmett Cohen, piano, Joe Farnsworth, bateria, Yasushi Nakamura, contrabaix en 5 temes, Ron Carter, contrabaix en 3, Jeremy Pell, trompeta en 6 temes, George Coleman, saxo tenor en 2 temes, Stephen Pennicott, saxo tenor en 4 temes, i tots els temes estan arranjats per Emmett Cohen. I al blog hi trobareu un enllaç a la Bandcamp d'aquest disc i també a la pàgina web de Mac Avenue. Som-hi, doncs, amb el tema de Jimmy Heath i el primer tema de la suite Universal Truth, el Gingerbread Boy, de Jimmy Heath, i el tercer moviment de Universal Truth, d'Emmett Cohen.

Doncs res, que espero que us hagi agradat força el programa especial d'avui amb aquests grans músics i les seves magnífiques músiques. I us recordo també que entreu a les següents pàgines web dels locals on es fa jazz: Llibreria Byron, Barcelona, Nova Jazz Cava, Terrassa, Jazz Club Sant Vicenç, Sant Vicenç dels Horts, i nosaltres ja fins al 18 de juliol, que començarem el 17è Festival de Jam Sessions a Sant

Vicenç dels Horts a l'Auditori del Molí dels Frares amb alumnes de grau superior de 4 de les millors escoles de música de casa nostra. Escola Superior de Música Jam Session, ESEM, Taller de Músics, SMUC i Conservatori del Liceu. Entrada gratuïta a partir de les 8 del vespre. Us hi esperem. Doncs ara sí, ho deixem aquí. Gràcies per ser-hi aquí o al blog del programa, que ja sabeu que és jazzclubdenit.blogspot.com.es. I jo mateix, Miquel Tuset i Mallol, qui l'ha realitzat xerrant no gaire avui dels interessos comuns, espero, i seleccionat les seves músiques. Us espero la setmana vinent, si podeu, voleu i en teniu ganes. I us desitjo molt bona nit i bon jazz club de nit en el jazz de cadascú.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts per gaudir dels ritmes llatins.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana.
3: 11 de la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
1: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
0: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23. A Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana.
3: De la noche en San Salvador, en El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Fórmula.cat. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre. La música en català viu a Ràdio Abrera.
2: El gegant de la ciutat, Arabaya, Arabaya.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit aquí a Ràdio Abrera.
4: Big Friday on Air.
5: Que alguien saque a bailar a la morocha.
6: Ya no sonríe más, arregla todo.
4: Els dimecres de 7 a 8 de la tarda.
7: Oh, I'm done hiding, now I'm shining like I'm gonna
4: be. Big Friday on Air. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Davant dels episodis de pluja intensa, actua amb prudència.
1: Evita desplaçaments innecessaris i no travessis mai rieres, barrancs ni zones inundades ni a peu ni en vehicle. Encara que sembli que porten poc cabal, pot incrementar de manera sobtada.
0: Revisa desguassos i canals d'aigua a casa teva i mantén-te informat a través dels canals oficials i dels serveis meteorològics. Allunya't de soterranis, zones baixes i punts inundables si l'aigua comença a acumular-se.
1: Si les tempestes van acompanyades d'aparell elèctric, evita situar-te sota els arbres o torres elèctriques. Extrema les precaucions en les activitats a l'aire lliure, les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius. Si conduïu, reduïu la velocitat i augmenteu la distància de seguretat. En cas de pluja intensa, atureu-vos en un lloc segur.
0: En cas de qualsevol emergència, truca al 112 o contacta amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. Davant episodis de fortes pluges, protegeix-te i segueix sempre les recomanacions de seguretat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.
3: Fórmula 107.9, la banda sonora dels teus dies a Ràdio Abrera.

Ràdio Obrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Obrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Obrera, Fórmula

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera, la millor música té nom propi. Fórmula 107.9. Un viatge musical amb els grans èxits dels anys 80, 90, 2000 i d'avui a Ràdio Abrera. La música que recordes. La música d'ara. Fórmula 107.9. La banda sonora de la teva vida. A Ràdio Abrera, Fórmula 107.9.
1: Davant la previsió de pluja intensa, des del Departament de Protecció Civil de l'Ajuntament d'Abrera es recorda que cal extremar les precaucions, especialment en la mobilitat i en les activitats a l'aire lliure.
2: Abans de l'inici de la pluja, reviseu les teulades, els baixants i els desguassos. Protegiu soterranis i locals amb risc d'inundació i no aparqueu vehicles a les rieres. Durant l'episodi de pluja, no us acosteu als rius, les rieres, els torrents ni iguals i no intenteu travessar-los, encara que sembli que hi hagi poca aigua. El cabal pot augmentar de manera sobtada. Si hi ha tempesta elèctrica, eviteu refugiar-vos sota els arbres o prop de torres elèctriques.
1: Per a qualsevol emergència, truqueu al 112. I també podeu contactar amb la policia local d'Abrera al 93 770 0981. La prevenció és la millor protecció. Gràcies per la vostra col·laboració.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia. Solo te pido por última vez. Amb tots els èxits del panorama nacional.

0: Jordi Quintana.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.